0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: viure dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

0: o si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvé, you know, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.
1: Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: baby, I'm tired.
1: Rere que deia la I, però...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Escoltes ICAT. Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. ICAT.

0: Molta tralla aquí amb la Jules i la Naina versionant els Oques Grasses, el seu tema. Molta tralla, així es titulen, serveix per començar el programa d'avui. Són les 8:02. Avui és dilluns, és 27 de juliol i comencem aquesta última setmana de la temporada experta que va començar el primer dia feiner de setembre i s'acabarà aquest diumenge, que serà ja dia 31 de juliol. Doncs aquí seguim cada dia en directe de 8 a 10 en el nostre format expert d'estiu amb la companyia d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I als nostres oients que estan ja força desperts i esvalutats i sembla que s'ho han passat bé aquest cap de setmana perquè no s'han estat d'enviar-nos fotitos, vídeos, anàlisis dels concerts, festivals que han anat aquest cap de setmana. Mira, Sergi, ja que t'interessa, si vols et llenço dos fragments que ens han enviat els oients, a veure si m'encertes el grup i la cançó.
1: Vale.
0: Jo trobo que tu, que tens l'agenda de festivals al cap, encertaràs fins i tot el festival.
1: Vale.
0: Mira, en Ferran ens ha enviat al nostre grup de WhatsApp, recordeu que ens podeu agregar al 638-684-565. El Ferran ens envia aquest vídeo. És un català i una madrilenya.
1: Ai, ara m'enganxes.
0: La Paula Cubs és la...
1: Val.
0: Aquí ja posant-la del disc, eh?
1: Ah, en Joan Dausà.
0: I la Paula Cubs, que actuava. Aquesta cançó és la d'octubre del... Octubre del 25.
1: Era l'Empordà Music Festival.
0: Era l'Empordà Music Festival, és correcte. Mentre en Ferran fruïa d'en Joan Dausà, la Mireia estava veient tot un senyor.

0: D'en Joan Dausà em va agradar veure, ho va compartir de fet ell ahir a Instagram, que algú que no l'havia escoltat mai, de fet un metalero, li deia gràcies perquè jo pensava que tu eres així molt romantiquet, que no feies grans coses.
1: Un flojeres, popi.
0: Un flojeres, que eres un David Bisbal potser de la vida,
1: oh!
0: I que el van a veure i li va encantar i que eres un fan més de Joan Dausà. Per tant, doncs, que escolteu Joan Dausà i sobretot aneu-lo a veure.
2: És que jo trobo que si tu ets metalero ets una persona oberta en la música, perquè
0: correcte,
2: si no arribaries a aquests extrems. Bé, el que sentíem de fons s'ha acabat ja el vídeo, perquè era el vídeo de la Mireia.
0: Perdó que t'he tallat, Mireia.
2: I t'estic punxant la cançó al disc, saps qui és?
0: Morrissey.
2: És en Morrissey, que actuava al Poble Espanyol, per tant, quin cicle...
0: El Poble Espanyol... Ara m'enganxes, però és un, nom és un festival nou, és el que van tocar els amics...
2: Crec que és el Barts Music Festival.
0: El Barts, això.
2: I la cançó deu ser la dita de memòria, aquesta dels Smiths, que es diu The Light That Never Ends, o alguna cosa així. Bé, gràcies Ferran, gràcies Mireia. Ara el que volem sentir és el nostre company, en Jofre Genué, perquè ens interessem per saber com anirà, pel que fa al temps, aquesta última setmana de la temporada. Jofre, bon dia.
3: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre, i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intens un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
2: Gràcies, en Jofre. Són les 8 i 5 minuts al matí i avui parlem més música. Avui parlem de cançó protesta.

Quina és la vostra cançó amb contingut clarament polític? És la pregunta del dia. Digueu-nos quina és, per què, també digueu-nos a quina màquina prioritzeu a l'hora de matar feixistes. Què us suscita avui en dia les paraules cançó protesta? Fem tracklist experta entre totes, digueu-nos la cançó i aquí la punxarem. Comencem amb en David de Madrid, el nostre oient que diu: hòstia, t'amarral el de la pregunta del dia d'avui. I com que és el David de Madrid que vol, com sempre, quedar una mica bé, diu: doncs començaré per l'Estaca, una cançó que sempre cau a les sessions amb Plaguet que fem a casa de tant en tant. En David, a banda de ser de Madrid, és el que treu sempre la guitarreta al final de les festes a casa i es marca unes cançons. Diu: i també vull incloure, per dir una cançó més actual, un tema dels Caritat Humana, la cançó titulada Delicte d'Odi.

I segueix aquest mateix oient i ens punxa una altra cançó, diu una versió, diu vull que punxeu la versió que foten els Caos Urbano del tema Bailaré sobre tu tumba, és a dir, la de Siniestro Total, però versionada. A veure, fem una comparativa, a veure com funciona la versió.

0: obres mestres com aquesta que estem sentint, i entre tota aquesta música també hi figuren els 6 concerts de Brandenburg, dedicats curiosament no pas al seu príncep, el príncep Leopold, sinó al marcgravi Christian Ludwig de Brandenburg, que era el germà petit del rei de Prússia i que també tenia una orquestra a la seva cort de Berlín.
1: Gràcies, David, per descobrir-nos aquesta versió...
2: Déu-n'hi-do, el canvi de registre.
1: Sí, l'original, la Sinistra Total, queda pop i flojeres, sí. Mentre aquesta queda ben contundent, la versió dels Caos Urbano, òbviament escrita amb K. Llegeixo més comentaris, que ens hem quedat només amb el David. La Marta ens comparteix el seu top, així que entreu al grup i fixeu-vos-hi, que és inesgotable. Ens diu els Rage Against the Machine, no és l'única que el cita, Prayer of the Refugee, també diu el tema Boicot dels Cop o el tema Doctrina de Revolta 21, i tampoc és l'única que cita els Berri Charra, que en aquest cas ens tria la cançó Denak es du Balio.

Avui punxem cançó protesta, les que vosaltres ens trieu. La Miau ens tria el grup Eina, que diu que per la força i per l'èpica que té, la seva cançó protesta preferida és la que es titula L'Estat i la Revolució. Mentre que Antoni ens cita un altre clàssic, Romero el Madero, dels Escape. Adiós.

I dels Escape saltarem a l'Ovidi. La Roser ens el tria, ens diu al grup de WhatsApp, la cançó Va com va, de l'enyorat Ovidi, diu, és un must com una casa de pagès.

0: I mentre sentíem la versió de Remei de Calafresca, ha sorgit d'entre els morts l'Ovidi Montlló amb el seu tema Va com va. Començarem ara a sentir el reguitzell després de llegir els xats, com fem sempre. Ara passem a escoltar uns quants àudios i vull començar amb una cadena de càntics que s'ha generat aquí al grup de WhatsApp, perquè una oient, la Mireia, ha començat a cantar Jo vull ser rei, que és una cançó protesta, entre les que dieu de les més moderades, i després altres oients han anat seguint cantant la cançó. Així que a veure què us sembla aquest muntatge una mica enllaçat.
1: Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill.

0: petita està envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat com un cacic o un dictador.
1: És cert que som igual que davant la llei, perquè collons jo mai podré ser rei.
2: Sense parlar, res que no sé.

0: Igual se van a llei, pa' que collons jo mai podré ser rei.
1: Podré ser rei.
2: Ai, no sé, ja. Ja arriba un moment que em sona cacofònic.
3: Inadaptats, supercomunistes i superindependentistes. Després hi ha Cop, més canyeros, que fan més metal trash. Jo diria la cançó Ofensiva del segon disc. Són de Celrà. Ara viuen a Barcelona, però són de Celrà.
4: Sí, molt bé.
3: D'Inadaptats, una versió que fem nosaltres amb el grup és la de Qui ha vist el nostre jo. Inadaptats i Cop són els millors grups en català.
5: Hasta siempre, comandante, de tu querida presencia. Comandante Che Guevara.
6: Che Guevara, de tu querida presencia. Comandante.
5: Ah, boicot mola. Bueno, hi ha mil versions. I després la Matador, dels Fabulosos Cadillacs. També xula, no?
7: Encara avui hi ha cançó protesta sense anar més lluny i ara us diré que totes les seves cançons, les cançons d'Esbetlana, que és un grup del meu barri, del Poble Nou, i a més les seves cançons són molt contra la gentrificació, contra els lloguers, contra el menjar escombraries que s'està carregant la nostra cuina tradicional.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: What You Know de l'Estudar Cinema Club per anar-vos despertant aquest matí de dilluns, avui que és dia 27 de juliol. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Les temperatures segueixen ben amunt, com ara sentíem el nostre company, en Jofre Genué, que ens ha fet la previsió d'aquesta última setmana de la temporada. Per tant, res millor per refrescar-nos que unes quantes cançons que tenen a veure amb l'infern, dimonis, el món d'ultratomba, hades i Lucifer. Ens les tria en David Tallada. Bon dia.
1: Bon dia, comunitat experta. Avui combatrem l'infern de les temperatures amb música.

Tot i que hem de començar confessant que no sabem quina temperatura real fa l'infern i tampoc si la medeixen en graus Celsius o Fahrenheit, el cert és que fa una calor de mil dimonis. I no cal dir que quan es parla de l'infern acostumen a sortir noms associats com els de Dimoni, Satanàs, la caldera de Pere Botero o Lucifer. Doncs precisament, Lucifer és el nom d'una banda alemanya que es va formar a la ciutat de Berlín el 2014, encara que actualment té la seva seu operativa a Estocolm. Johanna Plateau és la veu i la imatge visible del grup i Lucifer són els caps de cartell de la nova edició de l'Igualada Rock City, que es farà el 22 d'agost a l'Amfiteatre de les Comes de la capital de la comarca de l'Anoia amb entrada gratuïta. Un cartell on també hi actuaran Inder, Defcon 2 i els valencians Def, Devils, que podríem traduir com els dimonis sords. Doncs ja posats, ara toca fer un pacte amb Lucifer.

Dins de la història de la música hi ha unes quantes llegendes urbanes de músics que suposadament van vendre la seva ànima al dimoni. Dins del món de la clàssica trobem, per exemple, Niccolò Paganini, un violinista amb un talent diabòlic. I dins de l'univers del blues, dos personatges amb el mateix cognom però que no tenien el més mínim parentesc. D'una banda, Robert Johnson, reivindicat per Eric Clapton o els Rolling Stones, per posar un parell d'exemples. L'altre Johnson és Tommy Johnson, un virtuós del blues que també destacava per diluir alcohols emmetilats de baix preu amb aigua com a substitutius de licor. D'això tractava la cançó Can't Hit Blues, que va inspirar el nom de la banda a Can't Hit, que al seu torn li van dedicar la cançó On the Road Again. Siguin veritat o mentida, aquests pactes amb el dimoni, Pact with Lucifer, és una de les cançons que van deixar per la posteritat Coven, que es podria traduir com Acalarre. Originaris de Chicago van destacar per ser pioners del que es coneix com a Doom Rock o Rock Ocultista, amb cançons que giren a l'entorn del satanisme i el misteri. Per cert, vosaltres seríeu amics del diable?

0: Us presentem Dani Quiranos, de pare grec i mare espanyola. Va néixer a Miami i abans de dedicar-se a la música va estudiar a l'Escola de Cinema de Los Angeles amb la intenció de rodar pel·lícules de terror. Ho va deixar i es va matricular en una escola de cuina i va acabar treballant en una empresa dedicada a la producció de cervesa. Llavors es va traslladar a San Francisco i allà va tenir una revelació. S'havia de fer músic i va triar el nom artístic de Amigo de Devil. Té uns quants discos publicats i totes les cançons giren a l'entorn de temàtiques fosques com morts i assassinats. De fet, i com a mostra, està sonant un tema seu titulat Murder at the Bingo Hall, és a dir, assassinat en un bingo. No sabem si va ser perquè part del rodatge de la pel·lícula La Matança de Texas es va fer a Austin, però el batlle de la capital de l'estat de Texas, Steve Adler, el 2019, va declarar el 16 de novembre el Dia d'Amigo de Devil. I ara us parlem de la història d'un director de cinema català que va inspirar un grup canadenc.
1: Me estoy haciendo vieja, nodriza. Vida mía, ¿cómo vas a ser vieja? Mi piel ya no tiene la blancura de antes. El tiempo pasa sobre todos, incluso sobre los ricos y los poderosos. Solo se le puede vencer cuando se arriesga. Y hace falta mucho valor para adentrarse por los caminos profundos que nos ofrecen las fuerzas ocultas.
0: Aquest és un fragment de la pel·lícula Ceremonia Sangrienta del director català Jordi Grau, una cinta de gènere fantàstic del 1973, protagonitzada, entre altres, per Lucía Bosé, Espartaco Santoni i Lola Gaos, i que explica la història d'una dona en la seva maduresa que busca el remei contra el pas del temps i l'envelliment i que, per aconseguir-ho, mata centenars de joves verges per banyar-se en la seva sang.

I aquests són Blood Ceremony, la banda de rock canadenca, concretament de Toronto, que es van inspirar en aquesta pel·lícula de Jordi Grau a l'hora de buscar un nom pel seu grup. Cançons també centrades en temàtiques fosques, amb un estil que es mou pel folk psicodèlic i el rock progressiu, i que han compartit gires, per exemple, amb Ghost. I mira, parlant de Ghost... Fuera.

Aquesta és la cançó més recent que han publicat i si ho són és perquè es tracta d'una versió d'It's a Sin de Pet Shop Boys. Ghost és una enigmàtica banda sueca capitanejada per Tobias Forge, que tant es fa dir Papa Emeritus com Cardinal Còpia o Papa Perpètua. Cançons demoníaques amb una posada en escena molt teatral, com es va poder comprovar al concert que van fer al Primavera Sound del 2023. I de la mateixa manera que la nostra societat evoluciona, també hi ha canvis dins de l'infern. S'ha acabat el patriarcat i ara Satan és una dona. Satan is a Woman és una de les cançons més conegudes de Twin Temple, un matrimoni format per Alexandra i Zachary James que descriuen la seva música com satànic doo-wop i que segur

0: Són les al·lèrgiques al pol·len més obscures i ens segueixen encantant. Ens ha encantat el seu Apocalipsi Now per acostar-nos a dos quarts. Falten 3 minuts per dos quarts. Moment en què obrirem, com sempre, l'actualitat de la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol. Però encara tenim un raconet per parlar primer de pel·lis. Who's looking after your wife and son? Perquè aquí al nostre grup de WhatsApp dels oients esteu ben actius i entre altres històries que ens compartiu, la nostra estimada oienta Is ja ha anat a veure l'Odissea i sense que li demanem, ella òbviament ens comparteix la seva crítica cinematogràfica.
1: Bueno, la d'en Nolan vista, he de dir que com a resum de l'únic que m'ha servit aquesta pel·lícula és per tenir moltes ganes de llegir l'Odissea i no me l'he emportat, la tinc a casa. Però bueno, és per l'únic que m'ha servit perquè és molt guai la... O sigui, és molt més guai la versió d'en Ray com es digui, Ryhausen, com es digui.
2: Ray Harryhausen.
1: Sí, jo em quedo amb els anys 70, però de calle. O sigui, Nolan comença molt bé amb el ciclo. Jo l'hagués fet més petit, però la cosa empitjora ja quan surten els Robocops, les sirenes no es veuen, és una puta merda. Sí, jo m'esperava algo més espectacular. I és, bueno, vale, sí, és l'Odissea, vale, ja me la sé. M'esperava més... me quedo amb en Hasson i els Argonautes.
2: Bonica!
0: Gràcies, Thaís, qui hagi anat aquest cap de setmana a veure l'Odissea. També ens ho pot compartir. I recordeu que ens encanta que si aneu veient pel·lícules ens envieu les vostres crítiques. Ara són les 8:28.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa...
4: I estem sentint a Víctor Jara, perquè aquest cap de setmana hem sabut que a Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor, Víctor Jara, els primers dies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet l'11 de setembre de 1973 contra el govern de Salvador Allende. Per si ara mateix algú ens escolta i no sap ben bé qui és Víctor Jara, res, quatre pinzellades. Va ser referent de la nova cançó xilena i autor de temes icònics com El derecho de vivir en paz i Duerme Negrito, i va ser detingut a la Universitat Tècnica de l'Estat el 12 de setembre

del 1973, un dia després del cop d'estat en què l'exèrcit liderat per Augusto Pinochet va enderrocar el govern socialista i democràtic de Salvador Allende. També era activista i militant del Partit Comunista i, de fet, va ser traslladat i torturat a l'estadi de Xile, ara rebatejat com a estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. I, de fet, el seu cos va ser trobat uns dies després, el 16 de setembre, al cementiri metropolità. Doncs bé, ara, un d'aquests exmilitars que estava acusat d'haver-lo assassinat finalment ha estat trobat i detingut. Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Haze Mazei, que portava 3 anys eludint l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. El van trobar dissabte en una zona rural del sud de Xile. El 2023 els tribunals van confirmar la sentència contra Haze Mazei i els 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims, com dèiem, més simbòlics dels 17 anys de dictadura de Pinochet. Muchos no volví.

0: la calle mojada.
1: Sembla que haguem d'interrompre la música de Víctor Jara perquè hi ha hagut una última hora, però no, és que senzillament són 2:15. I ens actualitzem, com sempre, 8:45 per despertar-vos informats. Sergi, què cal saber per avui?
2: Avui l'actualitat molt marcada pels incendis. Comencem pel País Valencià. Crema sense control. L'incendi de la Vall d'Uixó ja ha forçat també el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que han estat confinades sense poder sortir de casa seva. De moment, el foc ha cremat 6.500 hectàrees, però els bombers creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum, i la investigació de la causa està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que va ser intencionat. A Madrid, Toledo i Ávila, el foc que hi ha aquests dies ja és el més gran de la història de l'estat espanyol, continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajunten. I l'últim incendi del que estem pendents aquests dies és el de la Gironda, França, que continua incontrolable i ja ha cremat, atenció, una superfície equivalent a 4 vegades París. Hi ha 9 bombers ferits i les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. I a casa nostra, a Catalunya, avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat pugui provocar foc. I fora d'incendis, hem de dir que els usuaris de tren de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja poden tornar a circular per la zona afectada per l'esvoranc del barri de la Vallbona de Barcelona de la setmana passada. Com a mesura preventiva, això sí, els trens limitaran la velocitat en aquell punt.
1: Les 8:32, Sergi, que no t'esperava saber avui.
2: Que un turista italià de 51 anys ja fingi que li robaven la cartera per no pagar el dinar. Això ha passat a Palma. Aquest senyor, que estava de vacances a Mallorca, se'n va anar a dinar a un restaurant, va demanar diversos plats i quan li van portar el compte va veure que la suma total eren 60 euros i va ser quan va dir que li havien robat la cartera mentre dinava. Els cambrers no se'n van acabar de refiar i van trucar a la policia i, de fet, quan els agents van arribar al local, li van demanar a aquest turista que s'identifiqués i aquest, que no té gaires llums, doncs va posar-se la mà a la butxaca i va treure la cartera que suposadament li havien robat. Llavors ell canvia el discurs i diu que no li havien robat la cartera, sinó que li havien robat els diners.
1: 8:33, el titular d'esports.
2: Avui hem de parlar del Tour de França perquè Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu 5è Tour. Iguala d'aquesta manera en què Till, la Merckx i no, i també Indurain. A la general també ha pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
1: I el temps que farà avui?
2: Calor normalitzada per l'època de l'any, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol que s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
1: I ara ja podeu anar fent la coreo, si la recordeu de fa quasi 20 anys, d'aquesta cançó de la Fe i les Flores Azules, que ens avançava la primavera i l'arribada del bon temset. És l'Espíritu Santo, les 8:34, i traieu el mòbil també, que de seguida juguem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
4: Rere queda ja la i prou.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
7: I pujo al metro de nit.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
9: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
10: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10. No!

0: Les 8 i 39, quasi les 8 i 40 minuts, hora de jugar, hora de participar al miniquiz, i tal i com us hem explicat, estem oferint-vos el nou format Experts Estiu, que fem el programa un mes més, tot el mes de juliol, ja última setmana, us despertem aquí els matins indicat, i aquest Experts Estiu s'ha caracteritzat per ser rotatori. Cada setmana han anat apareixent nous personatges jugables. Avui, que és dilluns, toca treure'n un de nou. A veure, tirem la bola del personatge. I li ha tocat venir aquí als Experts. Blai Mercè! Bon dia!
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Com va la tornada a la feina?
1: Estic aterrant encara.
0: Sí? Bé, sí. Bé,
1: però bé.
0: Coneixies el format, el miniquiz?
1: Sí, home, ja segur hi hem.
0: Val, d'acord. Sí, sí. Llavors, coneixies el challenge de ve un personatge nou al programa i es converteix en el role master del miniquiz?
1: Això ja no ho sabia.
0: Bé, doncs, Blai, atents al que ara ve, i oients, atents al que digui el Blai, que si voleu guanyar el lot cultural d'avui, heu d'encertar la pregunta que ara us llançarà. Ja sabeu com participar.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Doncs el format és molt fàcil, Blai. Jo et començo preguntant quina és la temàtica i tu tires. Blai, avui de què va el miniquiz?
1: Avui sobre Santa Juliana i Santa Sempronyana.
0: Aquí fem molts lololos. Jo he anat una vegada en aquell dia que es compta fins a 15 i es salta. Tu, Sergi, has anat unes quantes vegades?
3: Sí, per feina, sobretot, he anat unes quantes vegades.
0: Vas arribar a viure a Mataró o
3: no,
0: hi treballaves?
3: No, només hi treballava.
0: Vale. I tu, Blai, ho has viscut això del 13, 14 i 15?
1: No, vale. Ho tinc pendent, les Santes.
3: El desballament, que per cert ja ha passat, que va ser ahir o abans d'ahir,
1: ja,
3: però encara queden coses.
0: Però avui és festa a Mataró.
3: Continua la festa.
0: Ens serveix per fer el miniquiz d'avui, sí.
1: Festa major, doncs, doble avui a Mataró, perquè enguany, no us ho creureu, però Santa Juliana i Santa Sempronyana cauen el mateix dia.
3: Epa.
1: Celebrem-ho sentint aquest tema principal de la banda sonora de les Santes, tot i que ara està sonant un altre, que és el Turuta de Vilanova.
0: És que s'assemblen molt.
1: No, home, s'assemblen.
0: Però oi que ningú ha notat el canvi?
1: Jo ho he notat. Sí, és com si et posem l'Emperi Torroca ara i, sí, i et diré que s'assemblen molt, també, Roger.
0: Vale.
1: En fi, que sonava fa uns instants el Baquetero, tan únic que només us pot fer pensar en la vila de Mataró. Mataró és una població coneguda per ser la capital del Maresme, la comarca més allargada de Catalunya, també coneguda com la Xile catalana, i entre els seus fills més cèlebres hi ha el cantant Peret, inventor de la rumba catalana, els Boom Boom Fighters, inventors del dancehall en català, o la cantant Llum, inventora de l'enllumenat municipal. A més, el primer edifici que mai va erigir Gaudí és l'antiga cooperativa de Mataró, d'aquí la seva rivalitat eterna amb Riudoms, i si voleu anar de concert, la Sala Club és també la més mítica. Mataró també és coneguda perquè si voleu anar al Museu del Canti d'Argentona heu d'agafar l'autobús al Passeig Marítim de Mataró, concretament l'interurbà 553, que fa la ruta Mataró-Argentona. D'entre els barris més populars destaca el de Rocafonda, no confondre amb Roca Plana de Tarragona, que no és ni un barri, és una platja nudista, mentre que Rocafonda, els veïns, en principi, pel que sembla, passegen vestits, fins i tot alguns gossos. Mataró també és molt conegut per la broma gastadíssima, trilladíssima, caduca, amortitzada i prescrita de fer el símil amb la prova olímpica de la Marató, sent un joc de paraules facilíssim. Cancelem tothom que faci la típica broma.
0: Per tant, el miniquiz d'avui, Blai, sobre què han de demostrar coneixements exactament als nostres oients.
1: Molt fàcil. La prova de la Marató es diu d'aquesta manera perquè equivale a la distància que separa quines dues ciutats gregues, Roger?
0: Atenes i Marató.
1: Per tant, quina és la distància que es recorre en aquesta duríssima prova de superació personal?
0: 42 quilòmetres i 195 metres.
1: Correcte, sí. Sí, sempre i quan la distància s'expressi en països on encara fem servir el sistema mètric. Mentrestant, hi ha altres països que fan servir el sistema imperial, com poden ser els Estats Units, Libèria, Birmània i cap altre. La pregunta del miniquiz d'avui és: si te'n vas a Estats Units a córrer una marató perquè t'ha deixat la parella i vols penjar stories increïbles tot creuant la meta, quina distància equival als 42 quilòmetres i 195 metres en el sistema imperial? O dit d'una altra manera, com ho diria un yanqui? Opcions: A, 42 milles i 195 iardes. B, 26 milles i 385 polzades.
4: La B.
1: C, 26 milles i 385 iardes. D, 62 milles nàutiques, 32 polzades i 4 megapíxels. I encara hi ha una altra opció, la E, i és que la distància depèn de l'organització i si plou, com diria l'ínclit Quimi Portet, ho farem al pavelló.
2: 638-68-45-65 638-68-45-65
0: Com es diuen els 42 quilòmetres i 195 metres de la marató en el sistema imperial? A, 42 milles i 195 iardes. B, 26 milles i 385 polzades. C, 26 milles i 385 iardes. Opció D, 62 milles nàutiques, 32 polzades, 4 megapíxels i una bona armadura. O E, la distància depèn de l'organització i si plou ho farem al pavelló. Entre tots els encertants del miniquiz d'avui regalem un megalot cultural, així que aneu participant mentre entren ara sí els pets cantats per ells mateixos, tot i que avui heu demostrat al WhatsApp que els canteu molt bé. Ara ens han triat la cançó Estúpidament Feliç. De seguida diem la resposta correcta i la persona guanyadora.

0: Estúpidament feliç ens canten els Pets. Amb ells arribem a les 8 i 47 del matí i teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
1: Más rápido.
2: Pino, 14.

0: Us hem preguntat quina distància equival als 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa de la Marató en el sistema imperial. Les opcions eren A, 42 milles i 195 iardes, B, 26 milles i 385 polzades, C, 26 milles i 385 iardes, D, 62 milles nàutiques, 32 polzades, 4 megapíxels, 3 números de velocitat, plantejament i desenllaç, que seria la meta. La D sempre va canviant, si no, si no us n'heu adonat. I E, la distància depèn de l'organització. Si plou, ho faré mal, pavelló. I la resposta correcta és la C, 26 milles i 385 iardes.
1: No sembla tan dit.
2: No.
0: No, eh? Quin haguéssiu dit vosaltres?
1: Jo, aquesta mateixa.
0: Roger, va, digues un número de la sort.
3: 36.
1: El 36, doncs, a veure, que tenia preparat el 3 de la Montse Barcon de la setmana passada, però deixa'm buscar el 36, és en Marc, amb el número de telèfon acabat amb 32.
3: Felicitats, Marc, per la teva saviesa, t'endús al lat cultural que avui sortegem. Ara de seguida ens posem en contacte amb tu via WhatsApp i t'expliquem com fer-te l'arribar a les teves mans. 11 minuts que ens separen ara de les 9 i seguim amb més música, ara amb els Bastil, que ens canten Save My Soul.

0: t'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: I ara que ja s'ha acabat el tour, a mi m'ha vingut al cap un dels artistes que ja fa 20 anys ben bons va fer una cançó per una altra competició ciclista, per la Vuelta a Espanya. Avui parlem de Melendi.

Això és la Luna Llena, cançó amb què vaig jo personalment entrar de ple al meravellós món de Melendi l'any 2004, quan Melendi encara molava bastant, tot sigui dit. Una cançó bastant icònica de Melendi. Sí, en aquella època Melendi molava, igual que, òbviament, Caminando por la vida.

El millor disc per mi que ens va deixar en aquella època va ser Mientras no cueste trabajo, on literalment deia que faria el que fos per una persona que estimava si no li suposava gens d'esforç. També en aquell disc homenatjava Extremoduro i amb Quiero ser feliz ens feia una llista de les coses que volen.

0: però hem començat amb una cançó d'una prova esportiva. No és l'única que té vinculada Melendi amb l'esport, perquè potser alguns ho recordareu. Melendi va compartir classe i, a més, era molt amic d'un altre asturià il·lustre, don Fernando Alonso. I en el ple auge de...
1: És de broma.
0: És absolutament de broma.
1: Però li diuen els diaris? Li diuen...
0: No, crec que no.
1: A sobre ho dius tu.
0: Ho dic jo, de broma. Fernando Alonso, que encara pilota la Fórmula 1, però en aquell moment era quan just havia guanyat els dos mundials de Renault, i en aquesta cançó ara l'escoltarem, però Melendi diu que Fernando Alonso surt a les revistes junto a Hulk i a Superman, també, en aquest cas...
1: És com un és Marvel DC crossover.
0: Se suposa que
1: sí. Això ho deien al Marca, també.
0: Dentro del circuito, és el que parte el bacalao, mai s'ha fet servir aquesta expressió, el nano no nos falla, si hay anuncios no te vayas, i se cayó de pequeño en una marmita de sidra, no lo frenan ni con pura kriptonita. Això és la meravellosa cançó que li va dedicar Melendi a Fernando Alonso i que sona així.

0: Sergi, per descobrir-nos el Nano, que la cançó dedicada a la Fernando Alonso, per part de...
1: Inflamable, la cançó.
0: Per part de...
1: Ah, de Melendi.
0: És una mica que el Calamaro fent-li al Maradona, no?
1: Sí.
0: Bé, moment de sentir la cançó IA de la jornada. Ahir es va acabar el Tour, ha guanyat Pogacar. Doncs ara recuperem la cançó IA que en el seu dia li vam dedicar a les bicicletes. La bici és...

0: que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: És el diumenge sense drama, el que esperem que vau gaudir ahir i aquí convertit en cançó. Els Catarres, amb ells comencem, amb el seu diumenge sense drama, comencem aquesta nova hora de ràdio. Les 9 i 2 minuts, som els experts estiu, aquí amb en Sergi Ruiz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I amb els oients ben atents i ben actius, que encara parlen de la teva cançoneta, del Fernando Alonso.
1: Què diuen?
0: Bé, diuen que la cançó li va donar mal karma perquè
1: un cop
0: li van publicar, ja porta anys fent pena a Fernando Alonso.
1: No ha tornat a guanyar res més.
0: I algun altre li diu, home, guanyar un mundial de cotxes, de cremar benzina en un circuit tancat, encara fa més pena. En plan de dedicar-se a això. Bé, a les 9 i 3, si voleu comentar cosetes, ja sabeu on fer-ho.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: Aquí podeu enviar-nos cançonetes. Avui que us demanem per la vostra cançó protesta preferida, podeu jugar al miniquiz, explicar-nos coses fins i tot de Fórmula 1, pels qui esteu aquí ben aviat i voleu guanyar la pole. I ara és el moment que també aquí al nostre grup de WhatsApp podeu votar la cançó de les 10. Heu de votar quina voleu que culmini el programa d'avui, com sempre, a partir de l'enquesta que teniu aquí fixada amb les 4 cançons que us pretria en Sergi, inspirat en...
2: L'efemèrdida!
1: Avui el dediquem, en aquest cas, un segon...
0: Avui és 27 de juliol.
1: Avui és 27 de juliol.
0: Algú que va passar un dia com avui en el passat...
3: Pino!
1: I ho hem parlat abans, avui és festa grossa a Mataró. Avui és el dia de la Santa Juliana i Sant Pruniana, així que avui portem 4 artistes mataroïns. Comencem amb la llum. Una de les veus emergents del moment i, de fet, representant d'ICAT a l'Eurosonic d'aquest any. Va sorprendre a tothom a la primera edició d'Eufòria i aquest any ha consolidat la seva carrera amb el disc Without Darkness, on barreja electrònica i pop i on podem trobar aquest 92 que sentim de fons. Canviem totalment de registre perquè també de Mataró és el rei de la rumba, Peret.

0: Rei, un dels pares de la rumba catalana, va captivar a tothom amb el seu ventilador i és un dels mataronins més internacionals, fins al punt que, per cert, va arribar a participar a Eurovisió l'any 74. Hauríem pogut triar mil i una cançons d'ell, El Morto Vivo, Borriquito, Una Làgrima, però ens hem quedat amb aquest Catalunya és poderosa, versió del Gitana Hechicera, que va cantar al Concert de la Llibertat del 2013. Canviem també un altre cop de registre, anem ara a Mandana i Boom Boom Fighters. Així que va, va, va, tira-me-la, començo a rimar, ja ningú em pararà, ah, ah, ah, vine que jo passo a buscar. Pull Up és la cançó que van fer junts fa un parell d'anys aquests dos grups, que de fet són com pare i fill, un va néixer de l'altre, reggae i dancehall en català per començar aquest dilluns ballant, i acabem, com no, amb els artistes mataronins del moment, The Tallets. Què era això? Era això? Abans de vacances i de començar la seva gira d'estiu ens regalaven aquest Era Això, que està sent una de les cançons clarament d'aquests mesos estivals, on posen èmfasi en una de les claus per gaudir d'una bona vida, una bona sobretaula amb amics que s'allarga fins ben entrat al vespre. Que els anys ens passin, que per sempre ens seguim ballant. Així que avui us fem triar entre quatre artistes mataronins, Llum amb el seu tema 92, Paret amb Catalunya és poderosa, Andana i Boom Boom Fighters amb Pull Up i The Tallets amb Era Això.
1: Doncs entreu aquí mateix al nostre grup de WhatsApp i aquí teniu l'enquesta fixada, perquè cliqueu la que voleu. Per ara guanya de forma clara, còmoda, en Paret amb el seu Catalunya és poderosa. En segona posició, mai ho haguéssim dit, que hi havia una competició entre Paret i Boom Boom Fighters, que van segons, els altres dos ja una miqueta més lluny. A les 10 sortirem de dubtes, però recordeu, la decisió és vostra, vosaltres trieu quina és la cançó amb la qual us diem adéu cada dia del món. Ara són les 9 i 6 i volem continuar aquest Matí del Món amb en Tommy Cash i el seu Espresso Macchiato, que també va anar a Eurovisió, no?
0: Aquest sí, va ser un dels fenòmens de fa un parell d'anys d'Eurovisió i va passar l'any passat per Barcelona.
1: Quedem-nos amb aquest cafetonet i ara parlem de més música amb en Blai Mercè i també amb la Laia Vidal, que torna al programa. Podeu enviar gifs i emojis aclamant el seu retorn.
0: I jo vaig a buscar també un cafè. Bye.

0: I després d'Antoni Caix, ara torna amb Blai Mercè a parlar-nos de música. Enguany, que celebrem els 20 anys, Història Dicat, i enguany que ens hem inventat aquest format Experts Estiu amb 20 programes extra, 20 programes de juliol. Doncs en Blai ens va repassant la Història Dicat i de la música de les dues últimes dècades, any a any, cançó a cançó. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, experts. Comencem última setmana d'aquest viatge que hem fet pels primers 20 anys de la Història Dicat, que vam començar l'any 2006, i avui arribem al 2021, quan l'emissora celebrava 15 anys, però ho fèiem encara amb mascaretes, amb una cançó composta expressament per l'ocasió pel gran Joan Colomo.

Aquell mateix 2021, una història d'amor es va viralitzar per TikTok. Segurament va ser un dels primers hits en català que va triomfar a la plataforma. Gràcies a una coreografia i una lletra que explicava amb naturalitat una història d'amor entre dues dones. Un petit clàssic de la música en català que també va propulsar la carrera musical de Pau i Júlia Serrasolses, l'Eva i la Jana,

0: La Salosa, que sí que és veritat, jo trobo que podríem dir, Laia, treure pit fins i tot, que quan van alliberar les primeres dos, tres cançons, ja ens van molar. També és veritat que una mica és la nostra feina.
1: Clar.
0: Però també és veritat que potser més d'un sí que l'ha agafat a contrapeu, quasi que les podríem qualificar de fenomen, aquest parell de noies que fan folk, i a partir d'aquí podríem buscar la part bona, que és trobar-ho, trobar-hi com certa tendència, Laia. És a dir, estem parlant de grups que neixen del folk i van a tota mena de territoris, com per exemple l'electrònica, que sempre s'ha demostrat que casa molt bé.
1: Exacte, aquesta barreja d'agafar cosa tradicional i posar-li una bona capa de modernitat. De fet, Alosa va guanyar el concurs Sons de la Mediterrània, organitzat per Enderroc amb el suport de la Fira de Manresa i altres entitats, però d'això ja en fa un parell d'anys i des d'aleshores no han parat de recollir èxits i premis. De fet, aquest estiu s'estan cascant una bona gira, em consta. Fa pocs dies hem conegut els finalistes d'aquest any dels Premis Sons de la Mediterrània i això fa que últimament ja els estiguem posant l'ull perquè, és clar, si guanyen aquests premis i se'n van a fer el que fa l'Osa, doncs ens agrada fixar-nos-hi.
0: De fet, els que ara ens punxaràs me'ls va descobrir en Sergi i m'encanten.
1: Doncs mira, un d'ells és aquest que diuen Roger, es diuen Nas Tallat.

0: Nas tallat és una proposta que, ja ho podeu sentir, manté les estructures i mètriques tradicionals, però utilitza l'electrònica i ho fa amb un llenguatge contemporani i, a més, en directe combina la veu, el sintetitzador, el baix, amb les bases electròniques. L'espectacle que porten sobre l'escenari, doncs, se centra sobretot en generar ball, és a dir, volen que el públic balli, que ho pot fer o de forma tradicional, perquè manté l'estructura bàsica, però també pot ballar-se de manera lliure, deixant-se només pel beat electrònic. El projecte ha nascut a mig camí entre Catalunya i les Balears per proposar una experiència fresca, innovadora, mantenint, això sí, l'essència ballable de la tradició. Sentim la seva líder, la Laia, que explica una mica quina és la seva proposta i per què creu que ara té tanta acceptació aquest
1: Nosaltres amb el projecte volem portar la música i el ball tradicional dels Països Catalans en un ambient més nocturn, com poden ser festivals o revetlles, i això ho fem utilitzant una sonoritat més contemporània de sintetització i altres efectes, però mantenint una mètrica i una estructura de manera que encara es pugui ballar de forma tradicional. I això ho fem per celebrar això que ens fa únics i això que ens explica com a cultura, i crec que justament aquest és l'èxit que té ara les propostes així que barregen música d'arrel amb música electrònica, perquè van a tocar aquesta identitat que ara cada vegada en un món més globalitzat ens falta una mica.
0: Ho dèiem ara, eh? Nas tallat és un dels finalistes del concurs Sons de la Mediterrània i l'altre és de Gairó. En aquest cas, el que es revisita és l'havanera.
2: I mentre li canta una havanera amb la guitarra, ella mou el cul, beu uns glops de bitx i esclar una rialla.
0: En el cas de Gairó, són quatre joves que s'han proposat repensar les havaneres. Ells combinen els sons clàssics amb pinzellades d'altres estils. I per ells l'important és abordar l'havanera amb frescor, però sense perdre'n l'essència tradicional. Pel que fa als temes, també hi afegeixen una perspectiva contemporània. Tots dos grups, Nas tallat i de Gairó, són, com dèiem, finalistes a la propera edició del concurs Sons de la Mediterrània i actuaran en aquesta Fira de Manresa, i el guanyador s'anunciarà l'endemà, el 16 d'octubre.

0: va rebre també un Premi Sons de la Mediterrània fa un parell d'anys va ser el grup Trèvol, un grup que ja s'ha fet un nom i que amb els seus instruments característics, els de la música d'arrel, és un pilar d'aquesta tendència de què estem parlant avui, d'acostar tradició i modernitat. Fa poques setmanes, la Laia Gluck, la grallera del grup de Trèvol, passava pel programa Paus Dedicat i parlava també dels riscos que la música més comercial es vulgui encomanar dels sons tradicionals.
1: Sí, òbviament, és una alegria que després de fa molts anys que jo anava dient als meus companys toco la gralla, m'agrada la música folk, i em veien com que carrinclona, no? Ara és guai, no?, dir que fas música d'arrel, que et dediques a la música tradicional, però també hi ha aquest punt una mica que creiem, com que a vegades està folkloritzant massa, o sigui, creiem que s'està posant de moda perquè ara com molts festivals i molts llocs porten l'etiqueta aquesta de fer música d'arrel, però no se senten instruments propis aquí de música de casa nostra, se senten cançons tradicionals, això sí, guitarres, instruments de percussió, veus, però on trobem els instruments de doble canya, on trobem els flabiols, on trobem els acordions diatònics, que són tan genuïns de casa nostra. Llavors, és aquesta dicotomia de superguai que estigui entrant les cançons tradicionals a certs espais molts més mainstreams, però encara falta una mica de feina, sobretot en els instruments tradicionals. Però mai no
2: el reel, el vídeo d'aquest fragment va provocar molt de hate. Ara no recordo de quina facció, si els més tradicionalistes o els més heterodoxos. Però vaja.
0: És superguai que tinguem aquest debat. Sí, em sembla interessantíssim.
2: Jo el que m'interessa és que si hagués dit el contrari, s'haguessin enfadat els altres, però qui reacciona de la mateixa manera davant de tothom? Jo, perquè m'enric d'aquestes dues faccions i,
0: clar,
2: aquesta música m'agrada.
0: Abans no se'n parlava i ara en parlem. I això és el més guai. És a dir, això que sentim és la Maria Jaume amb la Jota de Final de Festes. És un exemple de com la música tradicional ha deixat de ser un tabú pel mainstream. Fa uns anys hauria estat impensable que la Maria Jaume posés una cançó així en un disc com el seu. I això dona a conèixer aquest tipus de música a molta més gent. De fet, això no és el que criticava la Laia Gluck, eh? Sí que ella deia això, que hi ha gent que s'apropia d'una etiqueta que potser doncs, no ho acaba de ser o es deixa davant dels instruments, que també és un tema interessant. Però bé, igual que la Maria Jaume posa aquesta cançó al disc, aquest any hem pogut veure, que això tampoc hauria estat impensable fa anys, un grup com l'Aranà, un altre grup de música d'arrel, entrant al cartell del Primavera Sound.

0: L'Arenal que fa és heretar de Tartarena, per dir alguna cosa, perquè crec que van ser com les pioneres, aquesta idea de fer tradicional, tradicional, a poc, amb música electrònica a tope, i això també està creant escola. Molts d'aquests grups, a més, incorporen un altre ingredient contemporani, que és el sentit crític. I és que, per exemple, recuperem el que deia la Laia Gluck de Trèvol, que era donar aquesta mirada crítica, perquè això també és una tendència entre aquests grups que reivindiquen la música d'arrel. Un posicionament crític davant de l'ascens de l'ultradreta, que massa vegades algun discurs interessat vol vincular a allò tradicional, a la cultura pròpia, a la protecció de la llengua i la cultura, doncs la Laia Gluck ho explicava clarament que no ha de ser així.
1: És escandalós, o sigui, és una cosa que a mi com a Laia i com a Trèvol ens preocupa molt, sobretot dins la música tradicional, que, o sigui, per nosaltres la cultura popular serà antifeixista i antiracista o no serà, o sigui, això és com bàsic, no? I estan havent-hi uns discursos tan racistes, tan xenòfobs, que fa uns anys això feia vergonya. Sí. I ara és completament normal aquest purisme, aquest supremacisme català, que per reivindicar la música tradicional i la cultura popular d'aquí de casa nostra has de trepitjar la de la gent que fuig del seu país buscant un futur millor. O sigui, què és això, saps?

0: Era això, és la cançó que han publicat en Detallets de cara a aquest estiu del 2026. Ara són les 9:23 i mira, com sempre, la presència de la Laia deixa la seva petjada, també en formant de comentaris als oients, que ens escriuen aquí en directe al nostre grup de WhatsApp. Et diu en l'usuari Terra Lliure: Laia, presidenta de Catalunya.
1: Sempre.
0: 4 emojis de cors, ben tornada. 6 emojis de, com es diu això, de fer lluança amb les mans, com de...
1: sí. Lluança.
0: Sí, com de reverència.
1: Sí, de...
0: I 3 emojis d'estrelleta. Eva Gordillo diu: Laia, sisplau, bonica, posa seny, no marxis mai més. En Ciso diu: hola, Laia, i l'emoji aquest una mica infantil de celebració.
1: Mai més, no li tornem a donar vacances mai més a la Laia.
0: Com li diries l'emoji d'espantassogres amb barret cònic?
1: El de festa, no? El de celebració.
0: Doncs hola, Laia, amb 6 emojis de celebració. I l'Alba que diu: oh, la Laia, avui l'he pogut escoltar al tren. Vaig d'Altafulla a Barcelona, últims dies de feina, i un únic emoji de celebració amb els seus espantassogres. Doncs la Laia, ara mentre sentíem Detallets, ens ha obligat, ens ha dit, no passeu per alt el que va passar ahir a la Vall d'Aran.
2: Vall d'Aran, que et deies conya, lluny de ti, que em cau per ti.
0: Ens ha dit la Laia: no oblideu explicar que ahir diumenge es va celebrar la Cursa Aran per sa Lengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès i que ens ha obligat a explicar-ho mentre ell ha anat ja al forn a buscar un dònut. Actualment l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves la parlen. Imma Caubet, membre de l'associació

0: Escoltes ICAT.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
6: Els experts estiu. És la versió estiuenca dels experts.

0: Els experts d'estiu.
1: D'aquí un segon seran 9:45 i, com sempre, a 9:45 ens actualitzem perquè us esperteu també informats. Sergi, què cal saber per avui, que és dilluns? Avui és 27 de juliol.
2: Actualitat marcada pels incendis. El País Valencià crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, que ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. De moment ha cremat 6.500 hectàrees, però els bombers creuen que aconseguiran tenir-lo aviat. Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum, i la investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Mentrestant, el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història de l'estat espanyol, continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees,

0: i els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin. I l'altre incendi del que estem pendents és el de la Gironda, a França, que continua també incontrolable i que ja ha cremat una superfície equivalent a 4 vegades París. Hi ha 9 bombers ferits i les autoritats ja han avisat que els 200.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. I a casa nostra, fora dels incendis, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA, que ara impedirà comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els d'anys anteriors i amb els altres països. L'OCDE, que és qui organitza les proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que consideren que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%, la majoria alumnes amb poc domini de la llengua.
1: Les 9:31, Sergi, què no t'esperava saber avui?
0: Que no només que Tòquio hagi demanat dels homes que vagin a treballar amb pantalons curts per la calor, sinó també que les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Estem parlant de la campanya Cool Biz, implementada el 2005 pel Ministeri de Medi Ambient, que ara també arriba específicament a l'administració de Tòquio. Però aquí hi ha un greuge, perquè les desigualtats de gènere estan més paleses que mai, perquè mentre els homes se'ls permet deixar l'americana i la camisa a casa i anar amb pantalons curts, samarretes, les dones, en canvi, encara tenen la pressió de treballar amb mitges o faldilles llargues.
1: Wow.
0: Això amb temperatures de 37 sí. graus al Japó.
1: Sí, sí, sí. Doncs, per què no anem al temps, a la previsió per avui?
0: Doncs, mira, calor normalitzada per l'època, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a Ponent.
1: I el titular d'esports...
0: Titular d'esports pel Tour de França, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu 5è Tour, igualant així Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general també han pujat al podi el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
1: I ara aquest grup de música que tenen nom de pel·lícula, Empire of the Sun, bueno, ja existia aquesta expressió abans de la pel·lícula, mil·lenis abans. High and Low ens canten, ara que són les 9:33 del matí, d'aquest matí de dilluns. Ara de seguida sentirem no només les vostres veus i les cançons protesta que avui ens trieu, sinó també amb l'Ai Mercè, que ens ha preparat un reportatge i ha parlat amb estrelles aquest cap de setmana que han passat pel Festival Tinglado de Vilanova.

0: concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
1: Les 9 i 36 minuts del matí. Avui us hem preguntat per la vostra cançó protesta, cançó crítica preferida. I Blai Mercè, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
1: Aprofitem que aquesta setmana tindrem amb nosaltres perquè pots fer una mica de reacció al que diuen els oients. Mira, la Magda ens comparteix el seu top i diu: les meves clàssiques són l'estaca de Llach, la samarreta de Montlló, Diguem no de Raimon, Imagine de John Lennon, Ellos dicen mierda de la Polla Records i Carta al rei Melcior d'Albert Pla. Què et sembla la tria?
2: M'encanta.
1: A més, hi ha èpoques diverses.
2: Sí, sí. Faltaria una dona, potser, també, aquí.
1: A veure, però no hi ha cap. Magda, arret plac per tu.
2: Passa res.
1: Mira, en Raül diu una cosa. Com que tothom dirà l'estaca, jo vull dir Rage Against the Machine, i no és l'únic que els cita, també.
2: Rage Against the Machine, mira, ara m'he recordat de quan els Amics de les Arts van versionar el Killing on the Name Of amb un desconcert d'ICAT. I fantàstic, també, sí, sí.
1: Mira, la Marta ens diu el seu top. Us hem dit només una, però ara estic fent una mica de moment de tops. La Marta diu Control y Vigilancia de Beas Corpus, Prayer of the Refugee, també de Rage Against the Machine, Revolta 21, Doctrina.
2: Va forta.
1: Boicot de Cop, que podria ser el revés.
2: Un
1: cop de boicot. Inadaptats a la cançó Perquè Vull o la Pili de Marc Serrats. Marc Serrats, que fa música, també, recordem-ho.
2: Sí, i matisar que Perquè Vull és d'Ovidi Montlló, versionada per Inadaptats.
1: I de Berri Xàrrec diu Denac és du Valio, que de fet hi havia un altre oient que també deia aquesta. És una de les famoses d'aquesta formació.
2: Jo l'Euskera, m'agradaria saber-ne, sí. Però ara mateix...
1: Doncs dels dos que heu dit Berri Xàrrec, els dos heu dit també aquesta cançó. Bé, oients, veiem que esteu molt versats amb el tema. De seguida sentirem les vostres veus i també vosaltres cantant, perquè us heu llançat bastant avui al nostre grup de WhatsApp, no només a fer top de cançons, sinó també a cantar. I ara el que us preguntem és, us desafiem més aviat a encertar què tenen en comú aquesta cançó. Amb aquesta altra, per exemple.
3: Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet.
1: Blai, si t'hi quedes una estona més, després sentiràs als oients que un ha començat a cantar aquesta cançó de WhatsApp,
2: sí, sí, sí.
1: I ara s'han anat afegint encara més.
2: Jo crec que això li hauríem de passar al Gavaldà,
1: sí,
2: que sí, potser tenen idees de, ara que han fet 40 anys, de reversionar-la o alguna cosa, doncs tenen coristes llufes, privilegiades.
1: També hem de parlar de Nacho Vegas. Pensa en la...

0: su animal.
1: I els fetus, també.
2: Si això és voler canviar el món, fer una nova Catalunya.
1: La música de la Bonet, dels Pets, dels Fetus, de Nacho Vegas, a part de ser cançons, totes aquestes que us hem posat en pocs segons, cançons amb clar contingut polític, també tenen en comú que divendres passat van sonar en directe al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, Blai, el teu poble, tu no t'ho vas a perdre.
3: No.
1: Va ser, suposo que els del Tinglado van alinear aquests astres el mateix dia per amb certa intenció, no?
3: Sí, sí, i van passar coses molt boniques, ara ho revelarem, però per mi, a nivell personal, aquest cartell m'agradava molt perquè era com fer un repàs a la meva vida, no? Perquè Maria del Mar Bonet representa la música dels meus pares, per tant, la meva infància. Els Pets, infància, adolescència i pas cap a l'edat adulta. Nacho Vegas ja, a l'època de la universitat, que el vaig descobrir, i vaig entrar de ple a les seves lletres. I finalment Els Fetus, que és un descobriment recent, que és la música que poso als meus fills, entre d'altres coses.
1: Mira, Fetus, que per dates, per franja d'edat, necessàriament, quan els vam descobrir tu i jo, ja treballàvem.
3: És veritat.
1: Podem dir, sí. Jo a la teva edat ja escoltava Els Fetus, que estaven començant, eh?
3: Sí, sí, i déu-n'hi-do quina evolució han fet, Els Fetus, perquè tenen un dels millors directes de Catalunya. I va ser com fer realitat un somni, perquè vaig poder ser testimoni d'una alineació de planetes molt especial, perquè mentre la Maria del Mar Bonet estava tocant, cal dir que Maria del Mar Bonet va dir que no a entrevistes i que ella es volia concentrar amb el seu concert, i jo vaig agafar l'Adrià Cortadellas, el cantant de Fetus, per una orella, i li vaig dir, escolta'm, tu coneixes el Lluís Gavaldà? Coneixes el Nacho Vegas? I em va dir, mira, sóc fan d'ells, però no els conec personalment. I quan ja estava a punt de començar l'entrevista amb l'Adrià, perquè no arribaven les grans estrelles del festival, apareix el Gavaldà. I vaig anar allà i dic, escolta, Gavaldà, vine.
1: Sí,
3: Lluís Gavaldà, com estàs?
1: A veure.
4: Home, estava bé fins ara, tio, que t'he vist a tu, i ets una mica pesat, la veritat, eh? O sigui, no he tingut temps ni de fer el pipí. I jo tinc una edat ja que quan vinc de casa, el primer que he de fer quan arribi és aviar la pròstata.
3: Ja, però és que tenia aquí l'Adrià Cortadellas, que em diu, no conec el Lluís Gavaldà.
5: Personalment no, fa molts anys que el conec, des de que el Club dels Fans dels Pets de la Bisbal organitzaven un concert cada any. Diria que el primer concert que he vist a la meva vida era vostre, eh? Imagina't, el Bon Dia, potser, eh?
4: Ho has superat, trobo que ho has superat força bé, eh? No tens seqüeles ni res.
5: Però vull dir que sí, allò, els pares al costat, allò, però sí.
3: I tu, Lluís, com a prescriptor musical que ets, Fetus, els estàs seguint, has escoltat el disc?
4: Sí, els conec i m'agraden molt el que fan, i tant que sí. A més, no tinc més remei que estar al dia, tio, que si no després me piquen a la cresta.
3: No, i tant.
4: No, ho faig amb gust, i precisament ahir estava fent un recopilatori de nou pop català i estava ficant unes cançons seves.
6: Molt bona nit, som els Pets de Constantí!

0: Aquest no és un concert qualsevol. Vas enregistrar l'inici del concert de divendres als Pets de Vilanova.
1: Sí,
0: segueixen amb força i el seu càntic la gent se'l segueix sabent. I veig que sense voler-ho, sense haver-ho planejat, vas aconseguir que l'Adrià de Fetus parlés per primer cop a la seva vida amb el Lluís Gavaldà.
1: Sí, i tant. Es van conèixer i va haver certa química. Van començar parlant dels polos que portaven. L'Adrià sempre porta...
0: Ralph Lauren, d'aquell.
1: Sí,
0: i el Pet.
1: I el Lluís va dir, ai, t'he reconegut pel polo, yeah. I això m'agrada molt... I en aquell moment doncs, vam començar a parlar del cartell que hi havia, també lluances per la Maria del Mar Bonet, i esclar, el Gavaldà estava nerviós, perquè, i ho va dir al concert, perquè just després, perquè va actuar just després d'un dels seus ídols, que és Nacho Vegas.
2: Us coneixeu amb el Nacho, Lluís, o us coneixereu avui?
3: No. Un cop vaig venir aquí a Vilanova a fer de disc jockey, fa 1000 anys, i vaig anar a sopar i el tenia a la taula del costat. I em van dir si el volia conèixer i em vaig cagar. Literalment. O sigui, vaig dir, faré el pena, saps? Allò que vas, hola, Nacho, me gusta mucho tu música. I no saps allò que no saps què dir?
2: I avui què? Avui intentaràs anar allà a apropar-te o tampoc?
3: T'estudiar? No, avui no. No,
2: saludar-lo i dir-li, Nacho,
3: no soy
2: ídolo tuyo.
3: Mira, jo... Sempre he tingut una cosa bastant clara i és que la millor manera perquè no et caigui del pedestal un ídol teu és no conèixer-lo. I m'ha passat amb més d'una vegada, eh? I Elvis Costello, Billy Bragg i tal, he tingut opcions i no és que he dit que no, perquè prefereixo veure'ls tocar i a la vida personal deixar-los tranquils. Hi ha prou gent els deu venir a emprenyar.
2: És un missatge dirigit als teus fans, també?
3: Sí. S'ha notat molt, o què?
1: Sí. I no us ho perdeu, perquè just quan vam acabar la conversa amb el Gavaldà i l'Adrià, el cantant dels Pets va tardar 2 minuts a anar saludant a Nacho Vegas.
0: Sí, però amb pes perquè tu tinguessis bons
1: no
0: fruits.
1: No ho sé, però és que estava jo acabant l'entrevista amb l'Adrià, que li vaig fer una altra pregunta i això, i de cop... Gavaldà, ei, que sí. Estàs saludant el Nacho Vegas.
0: El Blai ha aconseguit no només que l'Adrià de Fetus i el Lluís dels Pets es saludessin per primer cop, sinó que has aconseguit treure-li la por i la vergonya al Lluís, sí. I el vas acabar convencent que està guai saludar el Nacho Vegas.
1: Sí.
0: Vas enregistrar el moment.
1: Sí, el vaig enregistrar amb àudio, però no se sent.
0: Estaves lluny, tu.
1: Estava massa lluny, saps? I no sé què es van dir, i després vaig parlar amb el Nacho Vegas, ara ho sentirem, però no m'haig d'atrevir a preguntar què t'ha dit aquest senyor, aquest fan teu que s'ha apropat. El que sí que és veritat és que en Gavaldà al concert va citar Nacho Vegas com una de les seves, dels seus grans ídols, que estava aclaparat per haver actuat després seu, i també d'haver actuat al mateix escenari que Maria del Mar Bonet, a qui va dedicar el Jo vull ser rei.
4: Pobres, ja fan prou, perquè estan casats entre cosins germans. El pitjor de la monarquia són tots aquests llepons que el que fan és protegir el poderós com a merda feixista que són. I si algú hi està d'acord, sisplau, que faci un gest per la República Catalana d'Esquerres Independent. Vull que us traieu la samarreta, que de fet fa molta calor, i anem a cantar aquest himne antimonàrquic que es diu Jo vull ser rei!

0: Així sonava el Jo vull ser rei divendres al Tinglado de Vilanova. Ens ho ha recollit en Blai Mercè. I per cert, hi ha comentaris de diversos oients que també hi eren, igual que tu estaves al Tinglado. Mira. I l'Eva diu, al moment de Jo vull ser rei, poques samarretes la gent es va treure. Jo recordo que la meva època era més generalitzat, però ara els d'aquella època potser ja no volem ensenyar tant, i els més joves no gosen treure's la samarreta, i les noies encara menys, que fa 20 anys.
1: De fet, he de reconèixer que em vaig quedar sol.
0: Va, però tu ho vas fer.
1: Jo me vaig treure, sí, sí. A més, feia una calor impressionant, que estava suant per tot arreu, i dic, ara és la meva.
0: De fet, ara no vull semblar un senyoro, però recordo que jo anava, diguéssim, a batxillerat, 16-17 anys, i en el moment Jo vull ser rei, ens traiem samarretes a la meva clica, que llavors no dèiem clica, dèiem colla, nois i noies. Sí que és veritat que algú potser em dirà, hi ha més por de les càmeres, sí, no, però, la pressió estètica.
1: Jo crec que quan Oques Grasses fa aquella cançó de les coses importants, la gent sí que se la treu, diria. O sigui que no ho sé, potser generacional. En fi, que això ha coincidit amb una notícia, l'entrevista que vaig fer amb el Lluís Gavaldà, i és que un regidor del PP de Sant Cugat ha demanat que es cancel·li el concert dels Pets del Petits Camaleons per unes declaracions semblants a aquestes que sentíem, que va fer el dia abans de la final del Mundial, en què va dir que Leo Messi fes un dels teus últims miracles pel poble català. Això no va agradar, aquest regidor del PP, i ha demanat que es cancel·li aquest concert del mes d'octubre.
0: O sigui, com si fossin una banda allò, la més combativa, sí, no, de l'escena, els Pets.
1: Com si fossin Cop, que mencionàvem fa un moment. Doncs el Gavaldà s'ho prenia així.
2: En un moment com el que vivim ara, on, en aquest moment, doncs, amb l'extrema dreta aquí picant-nos la cresta, tu que et amenacen de cancel·lar-te concerts...
3: Hòstia,
2: què
3: tal? Avui, tio!
2: Sí, sí.
3: Em fa una alegria.
2: Sí, no?
3: Sí, estàvem dia així ben tonto i avorrit, i en sé que he vist la notícia i dic, calla, home, encara riurem.
1: I vaig traslladar la mateixa pregunta a l'Adrià de Fetus, perquè tenen una cançó que sentíem al principi, Una nova Catalunya, que és una versió de Billy Bra, com mencionen, Aliança Catalana, dedicada al partit de Sílvia Orriols, i mira què deia.
4: Però en Fetus ho diem, hòstia, una caralleta tonta ja ens aniria bé de tant en tant.
1: Així que ja ho sabeu, polítics ofesos per les cançons de Fetus, perquè n'hi ha uns quants, no només Aliança Catalana, el PSC, tothom qui es pugui donar per identificat, doncs mira, també una caralleta.
0: En aquest programa ens van citar un nou web ultra, ens van posar un fragment del programa en què la Laia i l'Albert Miralles, jo que segons que els ases ho estava despistant, no deia res, van fer un fragment en què deien que estava molt bé la cançó del Rebombori del Pa, per un vers en concret dels Fetus. Sí, sí.
1: En fi. També vaig deixar anar la pregunta clau, que és, la cançó protesta ha tornat, està de moda o no ha marxat mai?
3: Una altra cosa que he fet avui és empapar-me de l'últim disc del Nacho Vegas, i si això no és cançó protesta, que vingui algú i que ho digui, Disco excel·lent i supermilitant, multilingüe. La gent que té ganes de dir coses les continua dient. I els que volen fer només festa, doncs només fan festa. Tots són gustos.
1: I després hi ha Fetus, que fa les dues coses.
4: Exacte, exacte. Però sí, Nacho Vegas, realment, hòstia, tots els discos al final, les va deixant anar, sí, sí.
1: Us preguntareu si va aparèixer Nacho Vegas.
5: Va aparèixer Nacho Vegas.
1: Parla amb Nacho Vegas.
0: Uh-huh.
1: Sí, va aparèixer.
6: Hablaremos del tiempo y acaso del gobierno.
1: I no vam parlar del temps, ni del govern, però li vaig poder presentar a l'Adrià.
0: Sí.
1: També, sí, sí. Estava molt content.
5: Es feia mestre de cerimònies, sí, ella, sí, pràcticament.
1: I ens va regalar una reflexió molt interessant, que avui doncs, ens va molt bé amb aquesta temàtica del programa, sobre cançó política.
7: ¿Qué es la canción política? Yo creo que política es todo, ¿no? La política es lo que dice, o la haces o te la hacen, ¿no? Y hablar al final de política, que la política se cuele en tus canciones, es algo natural, porque las canciones para mí son una mirada al mundo, una mirada cuestionadora al mundo que te ha tocado vivir y una mirada en la que tienes que atravesarlo, y la política es la manera que tenemos pues, de relacionarnos, de establecer relaciones sociales entre nosotros, de generar empatía, de generar tejido. Es lo que hace la música popular en realidad. Yo creo que es lo que siempre ha hecho la música popular, y creo que la política es una parte que tiene una dimensión emocional que a veces no se habla mucho de ella. Las canciones para mí son actos emocionales. Y que sea una canción un acto emocional no excluye que tenga un contenido político muy, muy potente. También puedes hablar de tus mierdas y de lo que te obsesiona, pero es que lo que te obsesiona tiene mucho que ver también con el mundo en el que vives. Creo que es una cosa que no se puede disociar y creo que la canción política, si quieres, para mí lo que es como seres humanos, creo que somos seres políticos, creo que nada de lo político nos puede ser ajenos como seres humanos y tiene que estar siempre, siempre vivo.
1: I per cert, Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, estava entre el públic, perquè és una de les col·laboradores del disc de Nacho Vegas, de l'últim disc de Nacho Vegas.
0: Canta.
1: I apareix fent un interludi, un interludi parlat, juntament amb Edu Ramírez, sentenciat pel cas Altsasu.
8: Bona nit!
9: I de cop, els passatgers veuen poc.
10: El ministre de Transports ha hagut de donar explicacions.
11: El tren vive en España el mejor momento de su historia.
12: Rodalies, amb destinació...
13: Carrer Diput a Espanya.
0: Això sonava al concert de Fetus, eh?
1: Sí.
0: Es van preparar una introducció.
1: Sí, sí, és d'aquest romanço de Rodalies, que va ser també una de les primeres cançons del concert. I per tancar ja aquest reportatge, doncs amb l'Adrià Cortadellas li vaig preguntar, sabia quina seria la pregunta del Dia dels Experts, i li vaig traslladar amb ell quina era la seva cançó protesta.
0: És oient del programa, també.
1: Per això, sí, sí. Per cert, em va dir que estava molt content que aquest mes de juliol hi haguessin els experts. I em va contestar això.
4: És que ara mateix em van sortir, vull dir, per exemple, el Remei de Calafresca, hòstia, és magnífic com ho fan, també. Però, a veure, una cançó així referencial de...
1: Pots dir Remei, si vols, eh? Com vulguis.
4: Sí, Remei, per exemple, és una manera que poder dir nosaltres no som... És una altra línia, no?, de dir les coses pel seu nom, però, hòstia, a mi m'encanta, perquè és molt poètic, segurament molt més artístic, però, no sé, també és allò que diuen les coses pel seu nom i va fent petja, això, perquè serveix per posar coses, això, damunt la taula i qüestionar-s'ho, i sí, sí.

0: Fusta d'artista és la cançó que us hem triat de Remei de Calafresca per culminar aquest reportatge d'en Blai i per anar encaminant-nos cap al final del programa d'avui. Per cert, Blai, curiositat musical, que crec que tu i a mi se'ns havia escapat, ens diu en Ferran que la cançó dels Berri Txarrac, que han dit més d'uns oients, que de fet l'hem punxada molt aviat, quan encara no havies arribat, a les 7 i pocs minuts del matí, la cançó Denak es Duvalio, diu, aquesta, que de fet jo l'he posada, he sentit que hi havia un fragment en anglès, i a ben hora del matí dic, va, posaré la tornada en euskera, que se representi més els Berri Txarrac. Ens diuen Ferran, és que aquesta cançó, sí, té un fragment en anglès, perquè sabeu qui són els que canten en anglès? Rise Against the Machine. Ah. Col·laboraven amb una cançó amb els Berri Txarrac, si la voleu buscar, wow. Denak es Duvalio, d'aquesta formació basca. Ara volem sentir, i para atenció també, Blai, que seguim parlant del tema, les respostes dels nostres oients. Avui que ens hem centrat en cançó política, cançó protesta, quin és el significat d'aquests termes, quines són les vostres preferides, ens n'heu llançat unes quantes a la cara i també us heu engrescat a cantar.
1: Bon dia, experts. Hi ha una cançó de gossos que es diu En un instant. Parla de l'assassinat de Pep i Santa, una nit de petum, per motius polítics. Una cançó molt trista, però alhora molt bonica. Salut!
2: Llavors, per fer una mica de crítica, bueno, els Cream, està guai, perquè la gent poder tornar a escoltar una mica aquesta música. Lletres, tot això és molt, molt comercial, música molt comercial, molt ben feta. Música molt bé. L'esperit d'això no és sonar... O sigui, has de sonar bé quan graves, però no és sonar de conservatori. Acabar els concerts i zero discurs polític, zero. Arriben, toquen les 15-20 temes que tinguin, una hora de concert i se'n van, sense cap discurs pel mig.
3: Una cançó que em va dedicar un company, no sé si va ser una vaga general o un 8 de març, un company de lluita de la feina me'l va enviar. I a partir d'aquell moment, doncs, em va entrar el diluvi. Seràs aquella que vas voler ser. Per tot el cos. I durant unes quantes setmanes i mesos era el grup que escoltava. Una cançó del diluvi i Tu sols tu. Una abraçada.
2: Llavors, per fer una mica de crítica, faríem una mica de crítica musical, bueno, els Fetus, que van començar un grup de punk rock. I s'han vengut a fer altres xorrades, han tret el punk de la seva vida. És la història d'un viatge. Per sonar a la ràdio. Nosaltres poder no sonem a la ràdio perquè no som convencionals. No hem de sonar, no sonem. Que ens meti TV3 i...
4: I a 3CAT.
2: Tampoc ens molesta. De fet, estem aquí per molestar.
5: Fa uns anys vaig treballar com a actor transformista a Constantí. Va coincidir que em van habilitar com a camerino un petit lavabo que tenia el Joan Dreig al seu pàrquing, al pàrquing d'una casa, i és allà on em vaig maquillar, em vaig canviar i vaig fer els canvis de vestuari i de perruca. Em va fer molta gràcia perquè en aquell lavabo hi havia una foto del llavors rei, ara emèrito, Joan Carles I, però el marc estava penjat del revés. Els hi vaig deixar entre la foto i el marc un parell de plomes que vaig arrencar de la meva boa vermella. Jo no vull ser rei, però està bé ser la reina de casa meva.
6: Jo vull ser rei.

0: Avorrit d'estar envoltat per una colla de llapons, suant infal·libilitat com un cacic o un dictador.
1: És cert que som igual que Bartolomeu, perquè collons jo mai podré ser rei.
2: Sense parlar res que no sigui.

0: Estaban la ley, pate collons, jo mai podré ser rei.
1: Podré ser rei.
2: Ai, no sé, ja. Ja arriba un moment que em sona cacofònic.
3: Trampolet.
4: Un minutet perquè arribem a les 10 del matí i punxem la cançó per acomiadar-nos i dir-vos adeu i fins demà.
5: Doncs sí, avui han triat Catalunya és poderosa de Peret.
4: Gràcies, oients, per ser-hi, Sergi, fins demà, Blai, benvingut, i fins demà a les 8 del matí. Que vagi bé el dia, una abraçada.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Em dic Helen.
4: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
3: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
5: La mateixa sang. El mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, t'he dit. Que faris!
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

Ell és Lecoq, un dels nous noms que s'afegeix a l'escena catalana, i un altre de les habituals de la casa és Triquell, amb Maria Jaumes, el nòstic per mi.

No hi ha estiu ni festa on no sonin. El trio d'Aiguafreda, els Catarres i ara el noi de Vallcarca comença a agafar embranzida amb la seva carrera musical. És Jove Drive.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Rere queda ja la I, però...
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
6: I pujo al metro de nit...
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

Injectant el ritme necessari per avançar en aquest matí del dilluns amb Calvin Harris al costat de Jazzy. I també tenim per aquí a Louis Tomlinson, On Fire.

ritme i l'energia que ens deixaven els Lunana amb el seu nou Future. Anem avançant mica a mica per aquest matí del dilluns 27 de juliol amb al·lèrgiques al polen.

Vota, doncs, així és com sona la primera col·laboració entre la Julieta i Winneta. 11:03, què tal? Seguim endavant ara amb Catriel i Paco Amoroso.

Recuperant tot un clàssic de Phil Collins. Aquí teníem la versió que n'ha fet DJ Snake del Paradise. I de casa nostra hi posem a Dan Peralbo i el Comboi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3. La casa nostra.
1: Escoltes, ICAT.

Amb ganes que arribi un dia qualsevol d'agost. Sóc un bohem i amb la cançó de l'Estiu Dicat. I ens quedem per terres de Bonem, anem. Kelly Aisaya.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Compartint matí de dilluns amb Take My Ray i també amb una de les noves de Mamadou Cha, que a més presentarà al Mercat de Música Viva de Vic el proper 18 de setembre. Aquesta és Alegria.

Un altre dels referents del circuit musical valencià, aquí teníem els Cactus, i un que continua sent l'artista amb més oients mensuals a les llistes de reproducció, evidentment.

Aquest parell són Mazzi en Matu amb el seu Jugar amb Foc. Et deixem caure una més just abans de Pot Joli. És amb Sofia Càmera.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només...

Posats a imaginar, m'ha encetat aquesta hora amb la Flashy Ice Cream i a banda del Dai Dai de Shakira, aquest mundial també ha sonat Lisa, Anita i Rem amb Goals. Yes,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.

repassant de nou el projecte de Fran Delgado. És Delgat. I a 2:45, com una onada d'aire fresc, arriba l'Uri Santa Fe amb l'Am Liqui. Anem directes a La Daurada.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Drop Dead, l'energia de l'Olivia Rodrigo, i també una de les artistes que ens fa pensar ja en el 2027, perquè farà parada de 4 dies al Sant Jordi el proper mes de maig. I ara una mica de Lil Dami a contracorrent.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Em dic Helen.
4: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
3: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
5: La mateixa sang. El mateix amor.
6: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit. Que faris!
5: Diaris de vampirs.
7: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes i Cat.

per deixar-se portar sense límits. Aquí tenim la nova cançó en català de l'Alfred García. Vinem a buscar. A una i 20 minuts. És moment per la Taila.

altra que arriba sobrada de talent és Lolo Suai amb el Holding On. Disposada a fer-nos bellugar, arriba la Paula amb Somebody to Everybody.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

10 minuts per les dues i deixa'm dir-te que si entres al web o a l'Abdicat o 3Cat podràs aconseguir 3 entrades dobles per a un dels concerts del Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols.

pues al costat no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus.

0: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Els millors moments.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts un dia més a la sintonia d'ICAT. Avui és d'aquells dies en què desitjaríeu que tinguéssim un telèfon habilitat per poder fer preguntes al nostre convidat. Però a ell li diré que no pateixi, que no haurà de fer previsions, excepte quan jo li demani pel sarau que tinc aquest cap de setmana a no sé on. I tu, Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Li demanis, no sé, per si el teu cervell ennuvolat avui dimarts tindrà algun tipus de clariana.
1: Sí, no, no, de fet avui sento que no està arribant la tardor mai i m'està posant una mica nerviosa, la veritat.
0: Ja no hi ha estacions. Mira, dijous ve amb Max Grosse, Magenc, que és el cantant d'Habla de mi presente, que ha fet un disc que es diu Estaciones.
1: Bo, ja el pot esborrar.
0: És mentida, ja no n'hi ha, no n'hi ha d'estacions. En fi, el nostre convidat d'avui és molt jove, té 22 anys, gairebé 23, i és el substitut natural del nostre admirat Abraham Urriols. Que comenci una nova pausa.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: Cert, avui m'agradaria dedicar el programa al nostre més gran patrimoni nacional, que direu, la Moreneta, Montserrat, no.
1: Jo.
0: La càmera de la plaça de Vic. Benvinguts a pausa.

0: go.
1: Potser haureu endevinat que qui ens visita avui és tot un meteoròleg i, a més, una persona de molta confiança, perquè a mi, quan una persona jove li veig tan de fondo, penso, aquest tio ha estudiat, aquest tio sap de què parla. Saps què vull dir? O sigui, quan algú jove té tanta seguretat en si mateix, Mariona, et passa o no? Tu estàs al revés, eh?
2: No sé si té tant a veure amb els estudis, sinó amb la feina personal, eh?
1: També podria ser que estigués una mica boig pel tema de la meteorologia. El senyor també. Gori Massí, bon dia, Gori, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: És així? Tu ets el típic perfil de noi de la meteo que des de casa ja el coneixien els de TV3. Atenció al que ve. Aquest senyor... Bueno, senyor, aquesta persona,
3: sí, senyor.
1: Aquesta persona és jove, quan tenies, què, 8, 9, 10 anys, sí. El Mauri ja sabia qui eres.
3: Bueno, potser tant no, però una mica més gran, bueno, gran, menys petit.
1: Menys petit? Sí.
3: Sí.
1: Tipo, posa a dir, 13, 14 anys. Tu enviaves, eres dels que enviava fotos a TV3 abans Salva?
3: Sí, molt pesat era, jo. D'aquests que surten cada dia... Bueno, jo no sortia cada dia perquè les fotos que feia potser tampoc eren gaire maques, eh? Però jo estava allà insistint que si la posta de sol, que si la onada, que si un esquirol saltant, un cop vaig fer una foto.
1: Va sortir un esquirol
3: va
1: teu?
3: Va sortir Espai Terra, era el programa aquell que feien...
1: Era guapíssim aquell
3: m'encantava.
1: Programa. Escolta'm una cosa, podríem dir que ets mal fotògraf, doncs?
3: Bueno, clar, no és el mateix fer una foto amb 10 anys que amb 20.
1: Ara has millorat. Clar, no? Bueno, també han millorat les càmeres i els telèfons
3: també,
1: avui en dia. Doncs això, que en Gori apareixia no només a les vides dels homes del temps, de la tele, sinó que tu ja començaves en aquell moment, no sé amb quants anys vas començar, però em consta que ja feies vídeos, i de fet n'he vist algun de vídeo d'aquests, a les teves pròpies xarxes socials, ja mirant a càmera i dient, escolta, està a punt de passar això. No sé si era actualitat o era una cosa com més totxa i més transversal al llarg de l'any.
3: Clar, no recordo jo el dia exacte de hola, m'encanta això, però sí des de sempre m'ha agradat i m'ha anat interessant. Llavors va arribar un punt de la meva vida que vaig dir bueno, vull fer això, no? I recordo, clar, és que tot va començar amb un perfil de Twitter, que ara ja n'existeix Twitter, mira si queda lluny.
1: Bueno, és X. El perfil existeix?
3: El perfil existeix.
1: Com
3: el
1: es
3: que
1: diu?
3: Meteo-Garraf.
1: Vale.
2: Jo t'estic intentant buscar, Gori, al YouTube per veure com quan va ser el teu primer...
3: Sí, no, però el YouTube no són els orígens reals, saps?
2: De tota manera, tampoc no estàs com a Gori Massip, em sembla.
1: Sí, Meteo-Garraf, Gori Massip. Per cert, ets Massip amb una S.
3: Sí, perquè bueno, aquestes coses són originàriament, crec que érem C... Llavors es va quedar la pronúncia perquè en algun moment algú del registre d'aquell moment va confondre la C amb una S.
1: Vale.
3: I crec, bueno, això és igual. I aleshores això, vaig començar el perfil aquest de Twitter, vaig començar a penjar dades que no es mirava ningú, vídeos que no es mirava ningú, però com jo era molt pesat, suposo que això diuen de la constància, no? Al final, els vídeos se'ls va començar a mirar algú també perquè eren més interessants, a partir del 2018, 2019, penjar, jo què sé, una riera que baixa molta aigua perquè ha plogut molt aquesta muntanya.
1: Ai, mira, perdó, m'has aparegut.
4: Ui. Més cabalós de Catalunya, però és precisament aquesta característica que permet que això sigui així.
1: Però espera't un moment, clar, aquest ets tu?
3: Clar, això és molt nou, eh? Vull dir,
1: però és l'any 23 i tens una veu ja canviada.
3: Sí, perquè...
1: Fins o no? Aquesta persona fa dos dies era un nen.
3: Me n'acabo de donar jo també.
1: Sí, tens una veu més aguda aquí al vídeo.
2: No, però perquè jo crec que els homes feu com l'estirón aquest, com la madurada més tard.
1: Ja. És veritat, potser és això. Sí. T'he tallat molt fort perquè t'has tallat a tu mateix, que el vídeo s'ha disparat, perdona.
3: Sí,
1: què deies?
3: No. Això dic, que el 2018-2019 vaig començar a penjar vídeos més interessants, suposo que per això també se'ls mirava més gent, a nivell ja de friquisme, de pues, anar al Massís del Garraf a les 3 de la matina a veure si que hi ha flocs de neu o no, perquè la cota estava allà als 300-400 metres.
1: Anar a comprovar-ho científicament.
3: I és que me'n recordo una anècdota molt bona d'això. Jo estava baixant amb el meu cotxe, perquè això era quan tenia potser 18 o 19 anys que tenia carnet.
1: Que m'estava preocupant.
3: No, clar.
2: Que jo pensava amb
1: 12 anys un tractor.
3: Que no es malinterpreti. I estava baixant per una urbanització i em vaig trobar un cotxe dels Mossos de cara i em van parar. Clar, com si fos un delinqüent, no? Es van posar davant meu en contradirecció. De dónde viene, no sé què. Dic, no, vinc de veure la neu. I es van quedar amb una cara de, aquest home està boig.
1: Sí.
3: I em van començar a preguntar, i què, neva mucho, no sé què. Clar, vaig haver de dir noms de pics i de cims que probablement no coneixien, però perquè veiessin que era veritat.
2: Jo hauria sigut Poli i Gori, per si aquest hagués fet un test d'alcoholèmia, no m'acabo de creure que aquest noi de 18 anys vingui a les 4 de la matinada sol.
3: Això era una nit de diumenge, que dius una nit de diumenge de dilluns,
1: el pitjor m'ho poses. Una diumenge et sortir de festa tu sol al Massís del Garraf, tot prenent bolets al·lucinògens, per exemple. Saps què vull dir?
3: Sí.
1: Val, és a dir, aquesta vocació és exactament el que entenem per vocació.
3: Sí.
1: Si al diccionari sortís, si el renovessin, haurien de posar la teva foto a la paraula vocació.
3: És que s'ha donat la consciència que la meva afició és també com una passió, que ho visc amb, la visc amb molta passió, i a la vegada s'ha convertit en la meva feina. Llavors és com que tot s'ha alineat als astres, no?
2: Clar, perquè anem a Gori.
1: A l'origen.
2: Clar. Què s'ha d'estudiar, o què has estudiat tu, quin ha estat el teu itinerari per arribar a ser presentador del temps del 3CAT?
3: Clar, per ser home del temps pots anar per dues bandes principals. Després hi haurà variants, però pot ser o físic o geògraf.
1: Que tu ets geògraf.
3: Jo soc geògraf.
2: Perquè no hi ha una carrera de meteorologia.
3: No, no existeix. Hi ha el màster, que és el que estic fent, però carrera com a tal no. Llavors, clar, la banda de física, doncs, evidentment, és una carrera més dura, més matemàtica, més complicada, i la geografia, doncs, és veritat que no tant. Però
1: no,
3: jo...
1: no serà que els meteoròlegs trieu, sobretot, geografia perquè té menys curro?
3: No,
1: físics n'hi ha tants.
3: I tant.
1: Ah, vale. La,
3: Tomàs Molina...
1: Jo els que conec són geògrafs.
3: No, Tomàs Molina, Gemma Puig, Eloi Cordomí, Jofre Genué, Enric Agut...
1: Són físics,
3: em sembla que tots ells són físics.
1: Vale, vale.
3: Després, geògrafs, que som, seríem la banda més jo, el Mauri, el Dani Ramírez... Són més o menys...
1: La directora del servei.
3: La Sarai Sarroca.
1: La Sarai Sarroca és física, també. Ai, sí, és geògrafa.
2: Sí. Una mica 50-50.
3: Sí, i aleshores, a partir d'aquí, pots especialitzar-te en un màster. Clar, jo recordo que quan vaig començar la carrera anava per un màster que feien a la meva facultat de geografia, que era la climatologia aplicada als mitjans de comunicació. Era com, buah, és perfecte, perquè jo volia fer mitjans.
2: Clar, perquè jo el que t'anava a dir és que, i ara faré molt de tòpic, però enteneu-me, el perfil d'un físic no me l'imagino com a comunicador.
3: Costa.
2: I tu has de tenir unes skills per sortir a la tele davant d'una càmera.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Tu t'imagines Big Bang Theory.
2: Clar, jo estic veient el personatge de Big Bang Theory a casa tancat fent connexions i coses.
3: No, però és veritat, vull dir, molts meteoròlegs treballen a nivell de modelització de mapes, temes d'informàtica, vull dir, no, ni molt menys la gran majoria de meteoròlegs es dediquen als mitjans, és una petita part. De fet, som com una mica bitxos raros, en el sentit de que estem al mig de la redacció d'informatius, però som els únics que no som periodistes.
1: Clar. Però sou comunicadors, això.
3: Som comunicadors, sí. I llavors és com que fem una mica de tot, i a la vegada venim de física, però llavors representa que no som a vegades tan aptes per comunicar, potser des d'un inici.
2: De fet, ahir teníem a la Agnès Marquès, i a mi Albert se'm va oblidar de preguntar-li, però ella, en una entrevista, deia que havia fet una formació amb una actriu pel fet d'exposar-se.
3: Sí.
2: Tu, Gori, has hagut de fer com alguna formació...
3: Jo, formació a nivell de vergonya, no, perquè aquests vídeos semblen broma, però em van ajudar molt, a nivell de...
1: És que tens pinta de que tenies moltes ganes de fer-ho,
3: sí,
1: però que, clar, també has de traslladar...
3: Clar.
1: Has de traspassar unes fronteres, que són això, la vergonya.
3: Exacte.
1: De... No?
3: En el meu sentit, en aquest sentit, no... En el meu cas, vull dir, no ho vaig necessitar, però sí, per exemple, jo vaig fer unes sessions de logopèdia.
2: Vale.
3: A nivell de... Per exemple, en el meu cas, tinc molt el iaisme, que és el... Bueno, està estès per tot Catalunya, no, però gran part de, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo que sé, en comptes de dir...
1: Sabadell,
3: no? Llavors, sí. Clar, si tu...
1: Vas haver de corregir aquesta ella,
3: Per exemple.
1: Això el Garraf ho teniu una mica, detectat.
3: Sí, ho tenim, i també tenim el tema de les vocals obertes i tancades, que allà
1: allà... Per què?
3: No ho sé, però jo
1: no ho tens tant.
3: No, és que a sobre, el més curiós és que...
1: És que els del Garraf semblen una mica xaves, una mica pijos a vegades.
3: Som raros, també.
1: Sí.
3: Bueno, al final tot és raro, no? Però no. La meva mare és logopeda, a més.
1: No!
2: Ah.
3: Sí, sí.
1: I què? Què et deia?
3: I jo recordo que quan em van dir... Mama, m'han dit que no sé diferenciar les obertes de les tancades. I em va dir, bueno, jo quan estudiava pedagogia i tota la carrera, hi havia exercicis que deien els del Garraf no l'han de fer. A nivell que ja es donava per fet que la gent del Garraf tenia aquest tret característic.
2: Garrafofòbia, de sobte.
1: 100%, 100%. Sí, sí, sí. I dins del Garraf, que també hi ha fòbies entre alguns pobles, no sé, poso per cas Sitges, d'on ets tu, i Vilanova i la Geltrú, no?
3: Sí,
1: això també deu passar.
3: A vegades, però no...
1: M'han dit que a vegades passa.
3: Pot passar.
1: Gori Masip. Masip o Masip, doncs?
3: Masip.
1: Masip.
3: O sigui, pronunciat...
1: A més,
3: sonora.
2: Sorda.
3: Perdó.
1: Però s'escriu amb una S.
3: Exacte.
1: Per tant, seria sonora a priori?
3: Sí, però és això que et deia, que jo crec que en origen era una C, llavors d'aquí va sortir la pronunció.
1: Com es pot... a veure, com t'ho pregunto, això? Catalunya sempre he sentit, pels puestos, pel món, que estem molt ben abraçats per bona meteorologia, per bons meteoròlegs.
3: Ah,
1: per bona. No, no, m'he equivocat. Per sí. bons meteoròlegs. Sou bons, de veritat? Sou referència? Es pot mesurar això a nivell, no sé, europeu, que sigueu un bon equip de meteoròlegs a la televisió pública catalana?
3: Pues, jo crec que s'ajunten, no sé si som tan bons o no, però la gent en general doncs, ens estima, no? Sí. Si vas pel carrer o així. Però és que, a més, s'ajunta que a Catalunya hi ha moltíssima afició de... a la meteorologia, vull dir, encara que no t'hi dediquis, quan estàs sopant, calleu, que fan el temps. Clar, també és veritat que som un país molt així, doncs, mediterrani, fem moltes coses a l'aire lliure, si volem anar a la platja volem saber el temps, si ara vull estendre la roba vull saber el temps, si vull anar a fer la pica d'estats vull saber quin temps farà, si tinc un partit de pàdel vull saber quin temps farà. Però sí que és veritat que a nivell de població, o sigui, per la població que som hi ha molta densitat d'afició a la meteorologia.
1: Val, hi ha com una tradició també, pel que veig.
3: Sí, jo crec que sí.
1: L'altra
3: sí.
1: cosa és que a Finlàndia dius, per què vull saber quin temps farà si em quedo aquí a casa bevent vodka i morint-me?
2: Clar, jo el que li volia preguntar, Gori, és del 0 al 10, amb honestedat, com de pesat són els teus amics enviant-te whatsapps de Gori, plourà demà el cap de setmana, que he de fer una barbacoa, que no sé què? Amics exposats a la ràdio pública.
3: Jo diria, depenent del cas, perquè clar, no és el mateix que et pregunti una persona que és un amic teu, que jo que sé, que quedes amb ell, que tant et pregunta com estàs, no sé què, que et pregunti una persona que no veus des de, potser des de secundària, i t'obri en plan, ei, què tal, com va tot? Escolta, quin temps farà demà? I és en plan, aviam, fa 5 anys que no em parlaves, i ara vols que et respongui.
2: És que anem a obrir.
1: L'altra cosa és pel carrer, que et deu per bueno, això pel carrer, també demanant-ho. Sí. Això, si us plau, gent, pareu.
3: No, ja, a vegades he dit, no ho sé, no treballo avui.
1: Està molt bé,
2: molt
1: bé. Bona sortida.
3: Clar,
2: és
3: perquè,
2: que em sembla increïble.
3: És això, que si no al final com, encara que sigui la teva afició i sàpigues quin temps farà perquè ets un puto friqui i miris els mapes cada dia encara que no toqui treballar, al final dius bueno, ara ja està, no?
1: Ara deixa.
2: Clar. Justament ahir, és que ha estat tu aquesta setmana, de moment, Albert, perquè ahir que va venir l'Agnès.
1: Perquè ella és dimarts, i acabem de començar.
2: Sí, però vull dir que
1: tot es pot torçar.
2: No, i que apunta bé. Perquè ahir l'Agnès parlava que ella no havia estat com una noia popular o del grup de guais de l'escola. Tu on t'ubiques? Perquè ara m'has fet pensar en aquesta gent que de sobte quan surts de la tele et pregunta, ei, com estàs? Quant de temps que no parlem?
3: Jo era una mica com cul inquiet, vull dir, no tenia un grup, i mai l'he tingut, de fet, un grup definit d'això d'un grup tancat, que sempre quedes amb aquests i sempre fas coses amb aquests, vull dir, jo podia quedar amb uns, he sigut també una mica potser solitari i ermità, en aquest sentit.
1: Però has notat això que diu la Mariona? Al cap d'uns anys s'interessen per tu perquè ara ets famós.
3: Però no és el cas, potser el cas més així com ideal, el cas de que a l'escola t'insulten i després et busquen. A mi no m'insultaven, però sí que és veritat que per interès doncs sí que
2: ara casualment
3: sí. Sí.
2: És que a tu t'ha passat, Albert? Perquè a mi sí.
1: És que jo sempre he sigut un noi extremadament popular. És broma.
2: Quina mandra.
1: No m'ha passat. No.
2: Albert, segur que t'ha passat
1: sí,
2: de...
1: Sí, però...
2: Ai, Albert, tu que treballes a ICAT no pots aconseguir-me una entradeta.
1: Ah, d'interès, sí. Home. No, però jo pensava més en aquest interès de ara moles, perquè ara surts a mitjans, i ara sí que tinc ganes d'estar amb tu perquè ara moles i estar al teu costat, saps? És com estar amb una persona pública. Ja. Que això potser, no ho sé, potser m'ha passat.
3: Inclús
1: no
3: potser els he passat més als meus pares, també, a nivell
2: sí?
3: de que... Sí, o sigui, gent de... No diré noms, evidentment, però gent de la vida, no? Que ara els saluden més o ara esperen a parlar més perquè són els pares d'ahir i dius...
2: Que fort.
3: En sèrio, de veritat, no sé que tampoc... quina és la finalitat.
1: Posarem una cançó que respon perfectament a la resposta que en Gori fa a tothom qui el para pel carrer, que és... si tu m'ho demanes, et faig la previsió del temps. Va bé o no? Sí, vale. Si tu m'ho demanes, aquesta cançó. Són els Figaflaues.
3: Ah.
1: He triat una de les cançons tranquil·les de Figaflaues, perquè en Pep no s'emocioni de sobte.
2: No.
1: Saps allò que fa, no? En Pep Velasco,
2: sí, que no para,
1: que no para de cridar. Doncs aquí, tranquil·litat amb aquesta cançó, seleccionada al grup, com a mínim, per al nostre convidat, Gori Masip.

0: És que en Pep Velasco, en Pep Figaflaues, Pep Bellerín, que li dèiem, te'n recordes, que el comparàvem amb el jugador de futbol, en Pep pot fer-ho tot. Pot estar fent-nos ballar amb la salsa o amb qualsevol cançó, em mossego, i de sobte emocionar-nos amb aquesta cançó, que és bonica, bonica.
1: I té un xorro de veu, eh?
0: Té un xorro de veu. Sí, sí, sí, canta molt bé. Figaflaues, si tu me demanes una de les cançons que avui dediquem al nostre convidat, al senyor Gori Masip. Gori, has deixat de ser... Per torno a començar. Has provocat que una persona ja no sigui la persona més jove dels informatius de TV3.
2: Sí, és veritat.
0: I aquesta persona també es pronuncia.
3: Ei, sóc l'Abram Urriols, periodista dels serveis informatius de TV3. A mi la pausa del migdia m'arriba una mica tard, al voltant de 3:45, les 4, perquè és quan arribo a casa i agafo el sofà pràcticament sempre. Per poc que pugui, m'hi tiro, ni que sigui mitja hora, per fer baixar el matí i la jornada, i després ja a partir de 4:45, les 5, m'activo per allò que convingui. De fet, molts dies dino de tàper davant l'ordinador, que és una cosa que no s'ha de fer i que segur que ningú no ho recomana, però és la manera per poder sortir de la feina a les 3 ja dinat, i això els dies bons, perquè també n'hi ha molts d'altres que per fer directes al Telenotícies acabem tornant a la redacció més tard i dines passades les 3, després ja sí que anem aquí a la cafeteria o en unes taules i que ens toqui l'aire. Però sí, descansar, el repòs de debò no arriba fins al voltant de les 4.

0: pluja tropical, aquesta cançó de Búhos, que no la poso perquè sí. No sé si n'ets fan de Búhos o no, tu, Gori.
1: Bueno, ni sí ni no.
0: Mireu aquest videoclip i sabeu qui apareix?
1: Qui?
0: L'Abram.
2: Ah.
0: Abram Orriols és protagonista d'aquest videoclip d'en Guillem Soler i companyia, dels Búhos, del grup de El Vendrell. Comarca de...
1: Baix Penedès.
0: Molt bé.
1: Capital, el Baix Penedès.
0: Capital. Vaig preguntant jo, aquí fa quizos... sobtats, vale? Per cert, n'hi haurà un de més totxo abans. Té a veure amb l'Antàrtida, vés-te preparant.
1: Fas por, eh?
0: No, no pateixis.
1: Sí, no.
0: Escolta'm, has pensat a cobrar un euro per cada persona que et demana una previsió del temps?
1: Ho he pensat més d'un cop. Ja m'hauria retirat. No, és broma.
0: Bueno, però igual l'entrada d'una hipoteca.
1: Ho he pensat. De fet, el meu germà, que té una visió així més empresària, m'ha dit... Fes pagar 5 euros i...
0: Fes-te un OnlyFans.
2: Un OnlyFans del temps.
0: OnlyFans del temps.
2: Vols saber quin temps fa? Paga
1: Only Weather.
2: Only Weather.
0: Oh, guapíssim, això. De fet, no n'hi ha serveis. No, o sigui...
1: Hi ha empreses dedicades a això.
0: Vale, vale, ja deia jo, perquè és que no pot ser que en el món al que vivim...
1: Per casaments, per esdeveniments, per... Inclús si vols fer la pica d'estats i vols estar permanentment algú que et digui, et truqui si d'aquí una hora t'has de morir, no? Bueno, morir. He de caure en un aiguat a sobre, vull dir...
0: Vale. El torp,
1: sí, correcte.
0: Ho dic perquè és que m'estranya molt que no hi hagi una startup d'algú que hagi dit el telèfon mòbil paga per una previsió personalitzada.
1: Sí.
0: Saps? En plan, un euro i et faig la previsió del teu barri concret de Sabadell de no sé què. Saps? Això de moment no ho tenim, eh?
1: Això no.
0: Doncs el teu germà que t'animi a fer-ho, eh? Posem una cançó que es diu Els adults estan parlant.
2: Sí, de qui és?
0: Ah, no, espera't, abans més coses de l'Abram Orriols que té ganes de parlar.
1: Ui, sí.
3: Sobre el Gori només em puc dir coses positives, que ho fa molt bé i que és un crac, això ja ho veu tothom, ho sap tothom, però potser el que no saben és que també és molt bon company, perquè jo totes les vegades que he hagut d'anar a les taules dels meteoròlegs a demanar ajuda per algun reportatge que necessitava que em donessin un cop de mà i he pogut parlar amb ell, m'ha ajudat molt i m'ha fet les explicacions d'una manera molt entenedora. Sempre un tio predisposat, a més també l'he enredat amb algunes altres coses d'aquí la ràdio i sempre té el sí a la boca i... Es nota que quan t'ho explica i que quan em parla ho fa des de la passió, que és una cosa que a mi m'enganxa i que sempre em fa treure el barret. Per tant, del Gori només em puc dir que un grandíssim meteoròleg i també un molt bon company, encara que tampoc coincidim tant, perquè ella entra molt, molt d'hora al dematí, molt abans que jo, i després el que ens trobem és a la cafeteria, que quan jo faig el primer cafè, em sembla que tu, Gori, ja deus anar pel segon.
0: Pel segon?
1: Sí, o pel
0: tercer.
1: Sí, intento no abusar-ne, però és que si no, a vegades costa sobreviure.
0: Sí, a quina hora et lleves? Va, fem una mica de...
1: A les 5.
0: Agenda...
2: Hòstia, oh, 5
1: eh? Sí.
0: Vas fort, eh? Sí, jo he estat 13 anys llevant-me a les 4 i tantes a la meva vida, i ara em sorprèn quan algú es lleva a les 5. Perquè jo m'estic acostumat a aquest horari. A les 5, eh?
1: Sí.
0: Però per què? Per voluntat o perquè has d'arribar
1: no,
0: a la tele?
1: No, perquè entro
0: concreta?
1: A les 6.
0: Ah, entres a les 6 a la tele.
2: Sí.
0: Què fas tant d'hora? Està tancat.
1: Aixecar el dia. Ah, vull dir, la gent ha de saber quin temps fardeix de bon matí, llavors.
0: Però, llavors tu ja fas cròniques a primera
1: clar,
0: hora?
1: Clar, no, jo ara sóc més redactor i ajudo el que fa les cròniques, perquè clar, s'han de fer mapes, s'han de fer titulars, s'han de fer notícies web, no només és presentar els 2 minuts del Rescat Info, no?
0: Què tal els mapes avui en dia, bé o no?
1: Sí.
0: Què tal aquests mapes que són més foscos? Què diu la gent?
1: Aviam, el que hem fet és implementar el relleu, que vulguis o no, els dona més personalitat.
0: Sí.
1: I hem anat corregint, de fet encara estem corregint coses, vull dir...
0: Mira, em sap molt greu dir això, però heu comès un error, els del temps de TV3, i va ser admetre que Terrassa és també capital de Vallès Occidental. No fa gaire dies va haver-hi una mica de rebombori, i de sobte al TN, o no sé on va ser... Va ser TN,
1: sí, al TN Comarques tenim la volada, que és com, bueno, el mapa es va com desplaçant per tot Catalunya, sí. I hi ha com més símbols. Llavors, clar, apareix cada capital de comarca.
0: I va aparèixer Sabadell, que és com ha de ser, però bueno, però vau rectificar.
1: Per una culpa de la màquina, clar, teníem posada, doncs, suposo, una població per comarca, sense tenir en compte que el Vallès Occidental hi ha una cocapital. Bueno, són les dues
0: cocapitals. Fixa't que ni et surt dir-ho, perquè és que no faria falta. No faria falta.
1: I llavors va ser aquí un rebombori que al mateix dia vam afegir-ho perquè havia estat un descuit, no havia estat una cosa ni molt menys feta...
2: I es va liar molt, eh? Bueno, m'imagino que Twitter incendiat...
1: Sí, i portades en alguns determinats diaris i tot,
2: no
1: locals.
2: No pot ser.
1: Sí.
0: De Terrassa. Sí. Els de Sabadell van callar com putes, no
2: clar,
0: van dir
2: res, no
0: van dir res, els diaris de Sabadell. No, el diari de Sabadell, els companys de la ràdio no van dir res, van dir que continuï així, no?
2: Sí, sí,
1: clar,
2: sí.
1: A sobre, pensa que el Mauri, per exemple, és de Terrassa.
0: Ja, clar, aquí...
1: El Xavi Corales de Terrassa, i una mica més, i els fan persones no grates.
0: Va, ara sí que posem aquella cançó, que no te'n recordes quina cançó és, Mariona.
2: Sí, és que l'he triada, jo no me'n recordava.
0: Tot i que l'has triat tu. Vinga.

0: cançó. Aquesta cançó es diu Adults Are Talking. Els adults estan parlant. Quin laps de temps va ser o va passar des que vas a votar a la tele i ja et van fer la broma de l'Spiderman amb l'Abraham Orriols?
1: 10 dies o 14.
0: Ja t'estava passant el relleu, l'Abraham Orriols,
1: sí,
0: a tu,
1: sí.
0: No? De nen jove.
1: De fet,
0: va
1: ser el primer vídeo que vaig fer per continguts digitals. Em sembla que va ser aquest.
0: Ah, sí, eh?
1: No sé si va ser aquest o un menjant un polo amb la Gemma. Però...
2: És que et diré una cosa, que és que esteu vivint una cosa que ens passa molt a les dones, que és que ens comparin entre nosaltres. Per fi us està passant als homes.
0: Bueno, ja tocava.
2: Ja sí. Tocava. Escolta, Gori, per què? La teva feina és com molt seriosa i tu has de mantenir com una imatge elegant, és a dir, sempre vas, per exemple, amb l'americana, tal, no sé què, que has trencat una mica coses perquè no sempre portes camisa.
1: Sí.
2: Vull dir que vas amb samarreta, estan canviant una mica les tornes, jo crec. Però com és el Gori fora de càmeres? I parlem de una mica del que comentava l'Albert, de com forges tu aquesta seguretat, perquè jo no sé si hagués pogut sostenir tenir 20 anys i enfrontar-me a una càmera i saber que estic en directe davant de tot Catalunya, sí, amb la responsabilitat de dir si demà plourà o no.
0: I amb com surts després i la gent et reconeix pel carrer d'un dia per l'altre.
1: També, va ser, aviam, el primer mes o dos o tres mesos era bastant com raro. Hi havia dies que tenia ganes de tancar-me a casa meva i deixar-me en pau tot, saps?
2: Sí, eh?
1: Però a l'altra banda estava complint el meu somni, saps? Llavors era com... Llavors, clar, seguretat. Potser mostro seguretat, però no en tinc tanta jo realment. Vull dir que és una mica com una paret que et poses de... Semblar que estàs molt segur, però els primers dies de segon tenia poc. Vull dir, les cames em feien figa pràcticament, la veu estava allà mig tremolant i dic... Uf.
0: El primer dia et va passar, cames tremolant?
1: Sí.
0: Vas fer alguna cosa abans de sortir en pantalla?
1: Sí, vas practicar, però clar, no és el mateix saber que és una pràctica que saber que estàs en antena i que estàs tu. Ja. I si tu dius una paraulota... Tothom està escoltant aquella paraulota.
0: Efectivament,
1: saps?
0: També llavors, hauria sigut molt greu que el primer dia sortissis allà,
1: sí,
0: com lo Cartanyà.
1: Sí.
0: Se'n recordeu de lo Cartanyà?
2: Sí, sí.
0: Era molt,
2: sí,
0: graciós,
2: sí,
0: eh? Ara no sé si aguantaria gaire el pas del temps, però...
2: No,
0: però
2: gens.
0: Em feia molta gràcia, eh?
1: I m'has preguntat també com soc fora de... O sigui,
2: sí,
1: com soc. No canvio, vull dir, soc... Bueno, clar, canvio davant de la càmera, potser, clar, en un espai informatiu no és el mateix que fent un vídeo per Someva, no? El que és el canal més juvenil. Llavors m'haig adaptat una mica al registre, però jo soc com t'estic parlant ara, vull dir...
0: Però, i sortir de festa?
1: Sí, sortir de festa sí, i fer tonteries, i...
0: Tu pateixes quan surts de festa? Ahir ho preguntàvem a Agnès Marquès, justament. Surts de festa i un dia, per aquelles coses que, bueno, t'has enriquit una mica massa, a la barra,
1: sí,
0: de la festa major, que algú et faci una foto i digui, mira el del temps que es
1: moreix. No, perquè no estic en aquest punt, em penso, per sort.
0: Què vols dir? En quin punt?
1: Vull dir que no sóc una persona que diguis, uau, si em fan una foto bevent, m'ensorraran la carrera. No considero que sigui així, vull dir, sóc una persona jove, surto de festa com qualsevol altra. Vull dir, no ho veig com una cosa que em puguin dir, em puguin atacar amb això, vull dir, no sé. Llavors sí que és veritat que al principi em feia una mica de cosa d'en plan... Bueno, aviam, anem a mirar, a controlar una mica. Vull dir que no és que em desfaci jo aquí al carrer i res ni res, eh? Però arriba un punt que vaig dir, pues és igual, si ho tinc un problema, doncs no sé.
0: És que

0: del tot clar perquè et giris i no, saps? I aquestes coses que dius...
1: Ja... Yeah.
0: No sé, no cal.
2: Mira, no sigueu pesats. Ho dic de veritat. Saps quan... És que clar, no ens imaginem quan ets al centre de la festa... Perdona, quan tu estàs de festa i et trobes una persona famosa, penseu que aquella persona famosa li han dit 30.000 coses. No us penseu que sou els únics que hi aneu.
0: Sí.
2: Llavors això pot interferir en el gaudi personal d'aquesta persona, sí, que és objecte de, sí, de, doncs, bueno, de preguntes o de fotos. O
0: i
2: de
0: això que jo no estic al centre del món a nivell de que no surto a les notícies cada dia, ah, ni estic als espais més vistos ara mateix. Que per mi millor, més tranquil·litat ara mateix. Imagina't, jo què sé...
2: Tomàs Molina.
0: Clar, sí.
2: Sí, sí. O Joan.
0: Clar.
2: Per això està com està. Posem més música, va. Aquesta es diu... no sé com es diu aquesta, ja.
0: Mojaita.
2: Aquesta es diu Mojaita, és veritat.
1: Ah, la Índigo.
2: L'has caçat al vol, eh?
0: És que estic molt enganxat a aquesta cançó, no sé
2: molt enganxat,
0: què.
2: Eh?
0: Suposo que per la ràdio o pel cotxe o pel que sigui, no.
2: A quina ràdio la pot? Icat,
0: a Flash FM. Ah, perdó.
2: És la que escoltes Icat tot el rato.
0: Icat, la millor emissora de Catalunya. Icat.

0: Aquesta cançó passa per tot mena d'estats d'ànim. Ja sentiu que ha passat pel moment més dens, com ara, no? Més
1: calcete. A part m'encanta,
0: per què? Ha passat pel moment ranxera, anava a dir.
1: Bachata.
0: Bachata, etcètera.
1: Això, que teníem cançons, mira, teníem Bus amb la pluja tropical. Tenim el Mojaita, que al final també, doncs mira, sí, si plou et quedes Mojaita, o sigui que avui tot queda a casa.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa. Estàs escoltant els moments estel·lars de pausa.
0: 2:45 de la tarda, aquí passant una estona guapa amb el Gori Massip, ja sabeu, l'home del temps, el nen del temps li diuen alguns, de la tele, i ara parlem del fet de sortir a l'exterior. Perquè a mi m'han dit que els que us dediqueu a això de la meteorologia, la meteo, pels amics, perquè em costa molt dir la paraula, meteorologia. La meteo. A vegades teniu... us reconeixeu pel carrer. Un, perquè sortiu a la tele, molts de vosaltres, però dos, sobretot, perquè teniu una mena de bogeria inherent en això vostre, que és molt vocacional.
3: Sí, aviam, cada cas és particular, però en alguns casos... per exemple, si hi ha un gran aiguat a les altes hores de la matinada...
0: A Sant Quintí de Mediona, per exemple.
3: Ah, bueno, sí, Sant Quintí de Mediona, per exemple. A mi això em va passar l'altre dia, quan sortia d'estudiar.
0: Sí.
3: Clar, jo vaig mirant el radar cada dia, si s'ha de ploure, doncs en cada moment estic mirant.
0: Quin mires?
3: El Meteocat intern, sí, tenim accés a un intern.
0: No és com nosaltres, que mirem el Reina Alarm, com tu.
3: No, però també el faig servir, perquè com tens la interfície amb els pobles...
1: El Meteocat?
0: Eh?
1: No, no hi ha...
3: Sí, el Meteocat també.
0: Sí, jo sobretot el Meteocat, però Reina Alarm sí. El toco bastant. Va, digues.
3: Això no, i vaig veure, hòstia, aquí està passant alguna cosa. I vaig dir, bueno, tornant cap a casa, en comptes de tornar pel mar, torno per l'interior i anem a veure què està passant.
1: Sou sadomasoquistes? De debò està venint un aiguat.
0: Espera,
1: deixa'l
3: acabar. No, però no un aiguat de perill de per les persones, sinó per veure com plou i per fer el típic vídeo, saps? No em posaré al mig de la riera, evidentment.
0: Vale.
3: Però hi ha altres casos, per exemple, si estàs a casa i cau una gran pedregada, un gran aiguat també, i saps que tens un lloc on podràs fer el vídeo de la riera que porta el poble, l'aigua,

0: del poble, no? Doncs sortir i trobar-me un entrenatòleg de TV3
1: en concret,
0: fent el mateix, en concret de Dani Ramírez, amb una tovallola al camp.
2: Increïble.
1: Espera un moment. És a dir, tu te'n vas a on, quin poble era això?
0: Sitges.
1: A Sitges mateix.
0: Sí.
1: Tu vas a Sitges, perquè tu saps on la riera pot trencar-se o...
0: Sí, bueno, sabem on passen els carrers que realment originàriament són rieres, llavors quan plou s'omplen més d'aigua. No sé si...
1: És veritat que vosaltres teniu allò de que, com que fa baixada.
0: Sí, però no és tan greu com el Maresme, per exemple, però tot pitjor, i així ho tenim. No?
1: Vale, vale. Llavors, tu vas a aquell lloc concret que saps que és i al costat Dani Ramírez,
0: sí,
1: amb una tovallola al cap, fent exactament el mateix que tu.
0: Sí. Sí, perquè la teoria és que quan cau un aiguat el paraigua no serveix. Per llavors és perquè cau, plou tant i de costat i tot que et mulles. Llavors el paraigua t'ocupa una mà i ja no val la pena.
1: Però una tovallola, Gori, tampoc serveix. Es mulla,
0: sí,
1: bueno, i...
0: Sí, però almenys et protegeix el cap. És una tovallola pel cap, l'altra pel mòbil i anar amb xancletes o... perquè si tu també acabaràs xoc.
2: M'estic imaginant la cosa menys digna, com l'antisexy, que és dos meteoròlegs amb barnús i tovallola del cap, dient, guaita com cau l'aigua, i els dos gravant allà.
1: A mi el que em pregunto és, jo què sé, digue'm, el poble més remot on has anat a veure una cosa, perquè de sobte dius...
0: Guardiola de Font-rubí, per exemple.
1: On és això?
0: A l'Alt Penedès, també.
1: Al Penedès. Vale, tu ets veí de Guardiola de Font-rubí, que si vols ara mireu el cens electoral.
0: Molt, molt poc.
1: El cens de
0: fet, de
1: població.
0: Em sembla que és un nucli de Font-rubí, si no m'equivoco.
1: Guardiola de Font-rubí.
0: Sí.
1: Vale, posem que hi viuen 100 persones. És que igual ni això, eh?
0: Molt petit.
1: 510. 510, eh? Habitants.
0: A Font-rubí o Guardiola?
1: Guardiola de Font-rubí. És el cap del terme municipal de Font-rubí,
0: vale.
1: Ascendna, el poble més habitat, amb 510 habitants.
2: Ascendna el més habitat, eh?
1: Sí, sí. Llavors, te'n vas a Guardiola de Font-rubí, tu, el tio, que a tu et coneixen, perquè miren molt la tele, a poc.
0: Clar, ara, clar, depèn de l'època. Ara ja sí.
1: I què vas anar a fer a Guardiola?
0: Hi havia un atac al radar, l'única atac, allà. I estava estancada. Llavors, amb seguiment de les xarxes de pluviòmetres aficionats, pots mirar quan està plovent, encara que el Metrocat no hi tingui una estació. Llavors vaig veure que està pujant molt ràpid i llavors amics que tinc també del Metrocat o on sigui, em van confirmar, sí, sí, aquí està plovent molt. I llavors me'n vaig. I vaig anar allà i la riera baixava crescuda i vaig veure un senglar arrossegat viu.
2: T'ho
0: prometo.
1: Arrossegat o nadant?
0: Bueno, estava allà intentant sortir.
1: Depèn de l'actitud del senglar.
0: Un senglar enorme, i baixava allà, dic, clar, perquè com que descansen al llit de la riera normalment, clar, potser un quilòmetre més avall no plovia, però si en aquell va baixar com l'onada...
1: No us refieu de les rieres, perquè si un senglar no pot amb ella, imagineu vosaltres que...
0: Amb un pam d'aigua et pot tirar al terra.
2: Un pam d'aigua,
0: sí, sí.
1: Una riera, baixant forta.
0: O un carrer, sí.
2: I jo que sóc baixeta, jo...
1: Lo impossible, tu.
2: No, mira, Gori, pot ser... A veure si tu m'ho pots confirmar. Mm-hmm. Jo tinc un record de quan era petita, d'un dia que feia molt de vent. Jo sempre he sigut molt, molt menudeta. I jo tinc el record, Albert, t'ho prometo, no diguis que no.
1: No va sortir volant.
2: Que t'ho prometo que jo tinc el record d'estar amb un paraigües i que el vent m'aixequés. Físicament, pot ser que m'hagués passat.
0: Però quina edat pots...
2: Petita, molt petita. Tipo...
1: 3-4 anys.
2: 3-4 anys.
0: Clar, no us...
1: Pesa molt. No, bueno, tu no has passat mai
0: per efecte del paraigua, potser, no? Que es
2: clar,
0: vagi, es vagi,
2: no us... clar, jo crec que clar, igual va fer com...
0: No t'ho puc confirmar, però jo també tinc el record de molt petit de tenir por de, en plan, me'n vaig volant, en plan, agafeu-me.
2: Oi?
0: Saps?
2: Vull dir que igual nosaltres físicament notàvem aquest impuls.
1: Potser el que passa és que no es pot veure Mary Poppins i després surti el carrer quan fa vent, perquè aneu sugestionats.
2: També és veritat.
1: Què et anava a dir? Què diuen els habitants de Guardiola de Font-rubí quan de sobte veuen l'home del temps de TV3 o un d'ells allà al poble mirant si plou?
0: Clar,
1: deuen pensar que no tenen mapes, aquesta
0: gent. Jo, el poble no, era el terme, bueno, el terme municipal no, era prop del nucli de Font-rubí, però jo estava en un pont d'una carretera d'un...
1: Saps? En fi, aquest programa, el d'avui, és el programa de la història de pausa.
0: Molt friqui, Molt friqui.
1: Més friqui?
2: Sí. Però ens encanta.
1: I alhora, on més persones hi intervenen, vale? I ara és el torn d'aquest senyor.
3: Hola, jo sóc l'Eloi Cordomí, meteoròleg de 3CAT. I el meu moment de pausa és concretament a les 4 de la tarda. Clar, jo em llevo molt d'hora, a les 5 del matí, per fer el matí de Catalunya Ràdio, i llavors el que intento és a les 4 tenir-ho tot fet. Haver fet la feina, haver fet el que volia fer a nivell personal, i llavors, després de dinar, m'estiro al sofà, tanco els ulls, em relaxo profundament, potser no m'arribo a dormir, però sí que faig aquesta relaxació profunda de 5, 10, 15, 20 minuts a tot estirar, i és la manera que tinc d'afrontar la tarda amb èxit, perquè és que si no estic de molt mala llet, llavors vaig a buscar el nano a l'escola i tot flueix millor. Si no faig això, malament.

0: Quin dia feia, amics, que diuen aquí els Manel. Ja heu sentit en l'Eloi Cordomí, company teu de meteoròleg.
1: Sí.
0: Què tal? Bona gent o què?
1: Sí, sí, no? molt bon company.
0: Té una pregunta que ara sentirem per tu, l'Eloi Cordomí.
1: Vale.
0: Abans, però, ara que els Manel diuen quin dia feia, amics, quan és per tu un bon dia? Perquè
1: clar,
0: habitualment
1: això
0: està lligat,
1: gran
0: està lligat al sol, al bon temps, al tal, no sé què.
1: Per mi, el bon i el mal temps no existeixen.
0: No, però bon dia, en el sentit més personal. Quin
1: Quin
0: disfrutes més, quan estàs còmode, quan tal, què t'agrada? Clar, llavors convindrem que un dia de pluja és un molt bon dia, sobretot com hem estat últimament.
1: A mi les dies de pluja m'encanten. Per tant, si plou, ja hi ha més possibilitats que sigui un bon dia.
0: Vale.
1: Llavors, un bon dia...
2: És tan de físic, això, que t'agradin els dies que plou.
0: Clar, bueno, si t'agrada el solet i està tirat al mar o a una terrassa d'un bar.
1: I llavors, doncs, res... Clar, és que com tinc la sort de treballar el que m'agrada, encara que em mori, bueno, no em mori, però despertar-se a les 5 del matí, per molt que feis el que t'agrada, doncs és un bon cop per
0: començar. Pots morir, no sé si ho sabies.
1: Clar,
2: per mandra.
1: Vaig a fer una cosa que m'agrada i llavors és que fer el que m'agrada ja és un bon dia.
0: Vale, vale. Bon dia, està. Per tu, Mariona, és sol o pluja?
2: No, jo et diria que solet.
0: Solet, eh?
2: Solet, però d'aquests dies que fa sol i fa calor, però que l'ombra sí està bé.
1: Oh, bueno, clar, es posa molt exquisita, eh?
0: Avui, per exemple. Tot i que ha apretat la calor avui, oi?
1: Sí, fa massa calor el sol.
0: Per cert, el que deia la Mariona en començar, que no n'hem parlat...
1: No arriba la tardor, no?
0: Això de les estacions, què? S'ha desdibuixat definitivament?
1: Bueno, desdibuixant no sé, però està tot una mica esbojarrat, perquè ara, avui, demà o dijous, podem arribar als 30 graus.
2: Hòstia.
0: Hòstia, nen.
2: O sigui que tornem a treure el pantaló curt.
1: Ah, perfecte. Al centre del dia, aquests dies, perfectament. Però després, al cap de setmana, torna a baixar. Llavors, puja, baixa.
0: Bueno, els que són calorosos no passa res, aquestes alçades, però la gent que és fredolica i ha posat ja l'adrador,
2: sí,
0: doncs tenen un tema.
1: I també la gent que matinem molt, al matí ens abriguem, perquè a les 5 del matí fa fresca.
0: No,
1: fa fresca.
0: Si està bé, amb una jaqueteta.
1: Bueno, jo soc fredolic.
0: Tu,
1: i després, si surto al migdia, com m'he posat a les 5 del matí, fa una calor que...
0: Sí, sí, això ho diuen les Alors, a la cançó Nenes de Ciutat.
2: És que és aquesta època d'anar amb 10.000 capes
1: i anar
2: carregant... No, per què?
0: Que he dit una cosa i no m'has fet ni cas. Has tirat endavant.
2: No, però quina cançó ho diuen?
0: A Nenes de Ciutat.
2: I què diuen?
0: Res, és igual. Sí, és que ens hem mirat la Gisela i jo. Gisela, per cert, Gisela Cot, avui als mandos. Escolta, que tenim molta gent. Eloi Cordomí et vol fer una pregunta. Està molt preocupat per una cosa.
1: Ai.
0: I més et convé contestar a aquest home, que deu ser una mica, com que és més gran, és una mica jefe, no?
1: Sí,
0: una mica. Eloi, digues.
3: Mira, jo sempre m'he quedat amb les ganes de fer-li una pregunta al Gori que té a veure amb els sopars que fem els meteoròlegs de 3CAT dos cops a l'any. N'hi diem els sopars dels equinoxis, perquè els fem quan comença la primavera i quan comença la tardor, tot i que sempre anem tard, i aquest any també. I jo diria que ell ja ha vingut a dos d'aquests sopars. Clar, són sopars on diem moltes tonteries, borrades, coses que segurament no hauríem de dir, però ens ho passem molt bé. La veritat és que riem molt i és una mena de teràpia col·lectiva que ens va molt bé a tots plegats. Llavors, la meva pregunta concreta era: Gori, què vas explicar a la teva família quan vas tornar del primer d'aquests sopars? Vas dir-los on m'he fotut? Vas dir-los quina colla de vells verds? Vas desmitificar algú, si és que encara tenies algú mitificat? En fi, això és el meu dubte.
0: Tu diràs...
1: Aviam, clar...
0: Són uns boomers?
1: No.
2: Objectiu i mena són, Gori.
1: Clar, però a mi...
2: Són uns cunyats.
1: Jo tenia, clar, els meus ídols eren ells. Llavors ja el fet de que es van passar convertint companys de feina ja va ser un primer pas de... Hola? Bueno, vull dir...
0: Desmitificar-los, potser?
1: Bueno, potser sí, perquè veus que són persones que respiren, que mengen i que fan tonteries igual que tu, no? Però clar, com surten per la teva, doncs vas amb aquesta concepció. I al sopar sí que és veritat que sí, clar, si hi ha una mica de vinet o una mica de xerinola, doncs clar, 10 meteoròlegs, que ja veus que molt fins no acostumem a estar, si estem en una riera a les 4 del matí, no? Cadascú té les seves coses.
0: No, si era rodó, no?
1: Una si ajuntes a 10 persones iguals o cadascú la seva manera, doncs surten coses interessants.
0: Tomàs Molina.
2: No, clar,
0: tu te recordes de la vegada... Tu te recordes de la teva història amb Tomàs Molina, Mariona?
2: Recordo.
0: Aquí, en aquest mateix estudi, eh?
2: Me'n recordo que
0: va passar...
2: Vam tenir com mig bif.
0: Però heu tenir un crash/bif a la vegada.
2: Sí, va ser un amor-odi. Va ser com
0: va ser
2: un fletxasso estrany. Ai, però m'ha encantat, Albert, imaginar-me com un sopar d'equinoxi amb els meteoròlegs i que de cop comenci a ploure i tots treguin la tovallola i diguin: tots cap a fora a veure com plou.
0: Ai, en fi. Escolta, com tindrem, ara que dèiem això de les estacions... tinc una pregunta que sembla banal, però no ho és. Perquè l'altre dia d'això en parlàvem amb una persona que vindrà aviat, i jo em vaig parlar amb ell, me'l vaig trobar pel carrer, que és Dani Macaco. Aviat vindrà Macaco aquí, i gasta un concepte. El seu últim disc, de fet, es diu Futur Ancestral. Val? I aquest concepte respon a aquesta necessitat de reconnectar certes coses del nostre món amb qüestions que abans funcionaven per fer que aquest món s'aturi una mica, no? Per fer una mica de parada o de tabula rasa i tornar a començar a veure si podem salvar el món. Per tant, la pregunta, molt fàcil, veus un món salvable? O estem abocats ja a la crisi climàtica definitiva i ja no hi ha aturador? És a dir, és reversible?
1: Jo penso que hi ha una part que ja no és reversible.
0: Vale.
1: Però d'aquí a que morirem tots i s'acaba el món, potser tampoc encara.
0: Quins futurs t'imagines tu, com a meteoròleg? Perquè últimament hi ha molt aquesta tendència d'imaginar futurs més o menys optimistes, en lloc d'imaginar apocalipsis i de generar tanta literatura al respecte, pel·lis, teatre, etc. No? Tu t'imagines un futur més o menys verd?
1: Clar, és que... hem de posar d'acord tot un món i això no és gaire fàcil.
0: Clar, però és que tenim la sensació que la teva generació, la generació Z, esteu molt més en això. Esteu molt més conscienciats. Venim d'un món que us hem deixat els boomers, els millennials i els tal...
1: Jo crec que depèn molt d'en quin àmbit, perquè sí que és veritat, la carrera o el màster, que potser, clar, són coses més relacionades al cap i a la fi amb el medi ambient, potser sí que existeix més consciència, però després, en segons quins llocs, jo què sé, quan parlàvem abans d'una discoteca, veu gent deixant tot el plàstic a la platja, tirant ampolles de vidre directament a l'aigua, fent coses que són petits gestos que dius...
2: Però també alhora, no sé si et passa a tu, Gori, que a mi, com a una mica activista ecologista, em sap greu enmig d'una festa anar algú que no conec de res a dir-li, perdona...
1: Clar, no seré jo qui vagi...
2: No puc estar fent de policia de l'ecologisme tota l'estona.
1: No, jo el que ho intento és amb els meus grups d'amics o de coneguts, ni que sigui. Això sí, perquè dius, és que aviam... Però clar, evidentment a un desconegut li he de dir... Què fas?
0: Tot i que sí que he fet a vegades... Trenquin la cara, a mi.
1: Clar, és això.
0: Que llenço una ampolla al mar, penso que aquest tio em pot trencar la cara.
1: El que sí que he fet és la tàctica, no sé si diu psicologia inversa, això, però tu veus una persona que tira un paper i li dius, perdona, se t'ha caigut.
0: Està bé.
1: Saps?
2: Pensa que psicologia inversa li aniries a dir, no hay huevos a reciclar.
1: No.
2: I que et digui, pam,
1: reciclar. No, potser no era el concepte que volia dir, però llavors ell es queda amb el dubte si realment li estàs... tocant la pera, la pera no, o no.
0: Sí. Escolta, hem de afanyar-nos, perquè tenim molt material. Concurs.
1: Arriba
0: el moment del concurs. Hem contactat amb un meteoròleg que fa moltes coses guapíssimes. Aquest senyor es diu Sergi, viu a Davos, Suïssa, com bé saps, on treballa l'Institut Federal per la Neu i les Allaus, i que sovint, es diu Sergi, sovint passa llargues temporades a la base Juan Carlos I de l'Antàrtida.
2: A l'Antàrtida hi ha un lloc que es diu Juan Carlos I.
0: La base espanyola de l'exèrcit, sí. Per tant, tens en Sergi treballant en dos llocs molt diferents, però vaja, que s'assemblen molt perquè en els dos hi ha neu, hi ha gel, i ell s'ha especialitzat en això. Un quiz. Sentiràs una pregunta d'en Sergi que et fa ell directament i tens 10 segons per respondre. Vale?
1: Val.
0: Quan sona el rellotge, 10 segons. Val. Primera, en Sergi, que es presenta primer.
4: Hola, Gori, em dic Sergi González i jo sóc meteoròleg com tu, però aviat vaig veure que això de la tele a mi no se'm dona massa bé, així que en comptes de ser predictor a televisió, tot i que vaig coincidir amb alguns dels teus companys de TV3, vaig acabar sent predictor a l'Agència Estatal de Meteorologia. Però al final la vida m'ha portat a fer ciència a l'Antàrtida. Llavors em volia fer un parell de preguntes per veure quins coneixements saps de meteorologia polar, per treure't del context de Catalunya, que sé que se't dona molt bé. Llavors, la meva primera pregunta. Quan els predictors anem a l'Antàrtida, a la base espanyola, que es diu Juan Carlos I a la illa Livingston, sabries dir a quin rang de temperatures estem?
0: Entra.
1: Crec que l'Antàrtida pot arribar a menys 80, si no tinc mal entès, però... diré entre menys 20 i menys 40.
0: Entre menys 20 i menys 40, Sergi respon, a veure si ha encertat en Gori.
4: La resposta correcta és entre 0 i 5 graus positius. Molt més alt del que la gent es pensa. Però també és cert que estem a l'estiu. És el mar que ens atempera les temperatures. Després d'aquesta, vull saber si ets capaç de saber la temperatura més baixa que s'ha registrat mai a la Terra i a on s'ha donat.
1: Clar, és a l'estiu, era un petit detall.
0: Sí, sí, sí.
1: La temperatura més baixa... Sé que la més alta era, no sé quin lloc de Califòrnia, 50 i pico graus, i la més baixa, Omikia... És que no sé com es diu el poble.
0: Anaves bé abans,
1: Omikiamion, no, no? Hi ha un poble que... Sí, no sé com es pronuncia, comença per O i acaba mena. I són menys 78.
0: A veure...
4: La temperatura més baixa de la Terra mai registrada ha sigut de menys 89 graus Celsius en el món de l'Antàrtida, una base que es diu Vostok, una base rosa que es diu Vostok, i va ser cap als anys 70-80, ara mateix això jo no me'n recordo.
1: Clar,
4: que
1: vagi
0: molt bé. Igualment, Sergi, gràcies per ser-hi. Què deies, què?
1: No, clar, jo he dit població, a l'Antàrtida no hi viu ningú.
0: Tu has dit població, és veritat. Què hi fa la gent allà? S'avorreix molt la gent que viu a l'Antàrtida, no? Trobo,
2: sí, jo tinc un amic que va anar allà a veure la biodiversitat d'algues de l'Antàrtida. Tipo, vés a prendre un cafè amb els amics.
0: Però qui era aquest noi?
2: Un amic profe.
0: Coneixes gent molt guai.
2: De fet, es diu Àlex Obac Massip, amb dues S's.
0: Hòstia, no fotis.
2: Encara serà cosí.
0: Sí, ui. No coneixes tu.
1: Els Massip venim del Priorat.
2: Bueno, sí, 100%. És del Priorat?
0: Ostres, doncs igual sou cosins, eh? Gori, que una cosa, com que se sentia la veu del Sergi de fons i tal, no ha acabat de quedar... clar, tu has dit un rang de temperatures molt més baix,
1: sí,
0: perquè no comptaves que ell hi va a l'estiu, clar, això
1: clar, clar.
0: Ens podia haver avisat en Sergi que anava a l'estiu.
1: I perquè suposo que depèn de l'Antàrtida també és gran, vull dir, si estàs a prop d'una cresta que deia ell, actua com a termorregulador i fa que no sigui ni tan alta ni tan baixa la temperatura com passa aquí a la costa.
0: Ah, molt bé.
1: Vull dir, aquí a Barcelona no puja tant la temperatura com a Lleida ni baixa tant com al Pirineu perquè el mar sempre actua com a...
0: També perquè hi ha l'efecte illa de cases aquí a Barcelona. Aquí
1: bueno, aquí també hi ha l'efecte illa de calor.
0: Illa de calor, sí,
1: tu en 500, 40.000 aires acondicionats.
0: Clar.
1: No fa tant. Sí, sí, és una cosa que no funciona.
0: Tenim encara una altra nota de veu.
1: Ui.
0: És que no la vull deixar enrere, tampoc aquesta, perquè... Mira, saps quants calvos hi ha a Catalunya que siguin importants a la vida?
2: Tu i Tomàs Molina.
0: Jo, Tomàs Molina... No, n'hi ha més.
2: El meu ex?
0: N'hi ha més. Bueno, el teu ex no compta. N'hi ha més, ja no me'n recordo quins són. Però, bueno.
2: Guardiola?
0: Home, Pep Guardiola. Ja, però no és català, ja. És britànic.
2: Ai.
0: El català de veritat que porta la calva més brillant de Catalunya, i no és en Motgi, és aquest senyor.
5: Hola, Gori, hola, Albert, sóc el Xavi Coral i tinc alguns comentaris a fer sobre la feina dels homes del temps. El primer que us diré és que jo treballo molt a prop seu a la redacció de TV3 i s'ha de dir que treballen molt, sense parar, mai. I s'exciten, això també ho hem de dir. Hi ha moments en què es preveu un canvi de temps o alguna situació inusual i això els espera molt. Però vaja, disfruten molt amb la seva feina i això és molt important. També us haig de dir que hem de tenir molta paciència perquè tard o d'hora la gent que treballem a TV3 acabem passant per la seva taula a demanar una predicció a la carta, no? Aquella festa a l'exterior, aquell casament, aquell bateig, a veure si el podrem fer, doncs ells amb tota la paciència del món ens van responent a tots i cadascun dels que fem preguntes. Però jo la qüestió que vull plantejar és potser una mica estranya, però és una cosa que mentre vaig ser a Brussel·les de corresponsal de TV3, doncs em preocupava una miqueta, que és com s'ho fa un home del temps en un país com Bèlgica on pràcticament no canvia mai el temps. Sempre està núvol, però plou quasi bé cada dia. Us haig de dir que allà vaig aprendre a no estar pendent del temps, perquè, és clar, pràcticament sempre és el mateix. Va haver-hi un any dels que vaig estar allà que vam estar 3 mesos gairebé sense veure el sol ni un dia, sempre núvol de forma permanent. Com es motiva un home del temps en un país així? Què faria el Gori si l'enviessin a Brussel·les a fer la previsió del temps? Hi ha varietat per explicar enmig de tants núvols?
0: Quantes preguntes, Xavi Coral?
1: Sí, però... Aviam, té raó, perquè al cap i a la fi, allà el que tenen és un temps que se sap, vull dir, els fronts que t'arriben de l'Atlàntic,
0: sí.
1: Tu és un front que va avançant i saps que d'aquí 2 dies arribarà i si sempre dona la quantitat que aquells 3 mesos doncs hi ha moltes borrasques, doncs sempre estarà núvol i sempre estarà plovent. Uh-huh. Llavors potser sí que té menys gràcia perquè també és una zona bastant plana i això. Però clar, aquí a Catalunya el que tenim és que ens poden arribar coses de l'Atlàntic, però també tenim coses del Mediterrani.
0: Ah, vale.
1: És a dir, es poden gestar una borrasca mediterrània que no ens arriba de l'oest, ens arriba de l'est.
0: Vale.
1: Llavors, com que hi ha més factors a interactuar a les nostres latituds, que estem una mica més al sud, ens poden arribar coses del nord, és a dir, coses fredes, masses d'aire fred, o ens poden arribar coses del sud, una des de calor...
0: És menys predictible, doncs, al final, no?
1: Però és també complicat. És més interessant, és ja, el que deia el Xavi. Que
0: poseu cachondos.
1: Sí, aquí quan fa sol cada dia ens avorrim, doncs allà si plou cada dia suposo que al final també ens avorriríem de cada dia el mateix.
0: Bé, potser es queden sense feina ràpidament allà, els homes del temps.
1: Ja la clau és la varietat.
0: Clar, clar, clar. Escolta, hem d'acabar, però abans vull obrir un tema que és molt important. Sé que ets una persona excursionista, que t'agraden els bolets,
1: sí.
0: I que quan vas d'excursió, sempre una bona excursió ha d'acabar en un bon dinar. O
1: també,
0: sopar,
1: també,
0: no?
1: Sí.
0: Va, llavors, tu ets a Sitges.
1: Correcte.
0: I a Sitges hi ha un en Vilanova hi ha una mena de guerra gastronòmica amb una qüestió concreta que és molt petitona, no? Però sí. Que per vosaltres és superimportant, que és el xató.
1: Sí.
0: Què és el xató? Què és? Vull dir, què és el xató?
1: Seria com una salsa semblant al romesco.
0: Sí.
2: Vale.
0: Una amanida boníssima.
1: Sí, és una amanida que porta escarola, porta bacallà, porta anchoves, porta olives.
0: Sí.
1: Llavors li acabes posant aquesta salsa que porta anyores.
0: D'on és el xató?
1: El xató és de Sitges.
0: Blai Mercè, il·lustre periodista d'aquesta casa, vilanoví, diu això.
6: Ei, Gori, què tal? A veure, jo no hi estic massa d'acord. Jo penso que el xató és de Vilanova, o si més no, el millor xató és el de Vilanova, però estic disposat a negociar. Si vols, entre tu i jo, com a representant cadascú dels nostres respectius pobles, podem arribar a l'acord que el xató ja doncs, sigui de Sitges i ja està. Però a canvi, demano que ens entregueu el Malvasia, el Festival... Festival de Cinema Fantàstic, el Cau Ferrat i el Drac de Sitges, la fera, que també m'agrada força. No sé com ho veus. Fem aquests canvis i el xató és vostre?
1: No.
6: Va, anima't, vinga, que segur que els sitgetans t'ho agrairan.
1: No.
6: Ah, i si voleu, doncs...
0: Blai, calla.
6: Ens doneu una mica de turisme, també. Però turisme...
1: Mira, el turisme simpàtic,
0: el
1: doncs.
0: Sí. Ah, no,
6: vinga, va, una abraçada.
0: Adéu, Blai, gràcies.
6: I visca, sobretot, visca el Garraf.
0: Visca. Visca el xató, que és vostre, i sí. El Festival de Sitges, que és vostre, i que no us desfeu de cap de les vostres
1: coses. Hi ha coses que són discutibles, però el festival...
0: És... El festival és indiscutible, no?
1: Clar,
0: ja, però sí. I el Cau Ferrat, no sé què he dit. Què
1: el Cau Ferrat és un museu, també.
0: Sí, tampoc els
1: no, la història no la pots canviar.
0: I l'església aquella i tot.
1: La punta, no?
2: Bueno, haguessin espavilat abans. Haguessin espavilat abans.
1: Clar.
0: Sí, doncs a Vilanova, ho sento, ja teniu el vostre festival de música.
1: Sí.
0: Està molt bé, està molt bé. El Vida està molt bé, però no feu ben bé el poble. Feu la màgia que
1: encavanya. El Tinglado també tenen.
0: El Tinglado també està molt bé. Teniu grups il·lustres, tot molt bé. Teniu el Blai Mercè, però no us emporteu res del que en Gori posseix a la seva Sitges natal. Altrament dita?
1: Blanca Subur.
0: Blanca Subur, que guapo, que tingueu aquest nickname.
1: Sí, és guapíssim.
0: Gori Masip, ja està, s'ha acabat l'entrevista.
1: Doncs que ràpid ha passat.
0: Oi que sí, que ha passat molt ràpid. Ens quedem amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic i de seguida la gent del Loft amb moltes coses per explicar-vos. El Loft l'escoltes tu sovint o no?
1: Sí, he vingut entrevistat també.
0: És bon programa, el Loft.
1: Sí, sí,
0: fan
1: sí.
0: Bé aquesta gent. Són joves.
2: Són simpàtics.
0: Dinàmics i simpàtics. Gori, t'estimem, gràcies.
1: Jo també.
0: Maria de la Batalla.
2: Fins demà.
0: A la Gisela Cot, gràcies per ser-hi, Gisela. Oients, ens veiem demà. Demà, per cert, Oriol Pla, el superactor, aquí assegut amb nosaltres. Fins ara.

Què tal, com esteu? Bona tarda. La veu de Caitlin i donant una nova vida a les celebrades Girls de Kid Laroi, el nen més gran del pop actual, donant-nos l'energia que necessitem per una nova setmana. És dilluns, 27 de juliol, dilluns d'estiu i de bona música i cat, així que anem a gaudir-lo ara amb una d'aquelles que mai fallen, de la Ludwig Band.

La veu del desaparegut raper Mac Miller, que torna a escoltar-se, aquest cop gràcies a aquesta col·laboració inèdita amb Thundercat des d'aquest She Knows Too Much. Va seguint més coses. Déu-n'hi-do, com estem de flipadets amb aquest himne d'estiu i rumbero de Dancing Ziskit.

0: Dues veus que sap molt bé, perquè són germanes, la Muixca i Pat Gial, enllaçant els seus universos musicals amb aquest Sexe Sexy.
1: Sexe Sexy!
0: 3 i 18, amunt el dilluns, amb aquest explosiu ara bombasso que s'ha marcat Lady Gaga i...

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, app i 3Cat.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa nostra.
4: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
5: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
7: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a iCat.

0: És estiu. Escolta, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Així hem arribat gairebé a 3:45, sentint el millor ritme bombat de la terra en mans de Pujol i Lluc, compartint desticat i complementant-se a la perfecció el batec elegant d'aquests xecs.
1: ICAT, la ràdio inquieta.

Música d'accent occidental, amb tu podria estar. Aquí teníem una altra bona lliçó, dels admirats Renata i Clara. I anem ara a fer vibrar des d'ICAT aquest primer dia de la setmana amb l'explosiva collab Aluc i Jennifer López. Això és Everything's Fine. Everything's fine.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. You know that.

L'artista que últimament és més TikToker que música, Jason Derulo, amb el ritme sensual d'aquest Sexy For Me. I des de l'Empordà, ara que ens cau aquest esperit enèrgic i festiu dels Clima, Ho faig amb tu.

0: Una de les noves veus del territori, Gigi Ros, influenciada per l'energia del club, i amb un so i un ritme renovat des d'aquesta pulsió.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Va, que els dilluns també són bons dies per ballar. Anem ara a carregar bateries amb l'electrònica estimulant de Gigi Ros.

0: Escolta Zicat.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: senyal.
1: Els Amics de les Arts, amb una d'aquelles que apunten i disparen directament al cor. El grup que continua celebrant el seu 20è aniversari desplegant en directe les seves cançons. La cita més propera, en concert, els tindreu aquest divendres al Sons del Món a Roses. Van a veure del dilluns, que continua endavant des d'ICAT, amb el so delicat però explosiu, des de la Soleil en San Diego, Dolmos Monday. Això és Delicate.

0: Una mostra més del bon fer de la família 31 FAM, un altre dels grups que té l'estiu molt compromès, amb concerts arreu del territori. Aquest divendres, per exemple, els seran a la Festa Major de Cabrera i el pròxim 14 d'agost al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: És estiu. Escolta, i cant.
0: Un quart de cinc, la cosa que continua amb una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, amb una altra cançó amb la que torna a fer Diana, és el Drop Dead.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
3: El Maldà presenta Consulta familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
2: Linkat. Linkat. Aica.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima i visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes i cas.

0: Una brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny. Així sona la cançó de l'Estiu Dicat amb Soc un bohemio.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: 4 minuts i 2 quarts de 5. Nosaltres que anem gaudint d'aquesta última setmana de juliol amb el bon ritme i les bones sensacions que ens arriben des de Noruega amb Bausa.

apostant fort des de Cati des del primer dia pel procés osonencs d'en Perau i el Comboi. Melodies, trapelles estimulants que el grup desplegarà en viu, entre d'altres escenaris, el pròxim 1 d'agost a la Garbinada de Falset. I més calmadets, seguim compartint el finíssim flow britànic de Sam Henshaw.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

knew it, I knew you. Taylor Swift, tornant a les seves arrels country, amb un dels soundtracks que sonen a la cinquena entrega de la saga Toy Story. De la gran diva del pop d'aquesta última dècada, a les guitarres funky de l'ex One Direction, Louis Tomlinson.

Nova banda i noves idees, Alfred García, altre cop fent-nos contagiar amb el ritme de les seves cançons i buscant iCat, el camí per arribar a les 5 amb les vibracions de la música disco que ens arriben en mans de Lizzo i Purple Disco Machine. Això és About That Time.

Stu Hill, els dos artistes britànics units per primera vegada i amb molta química, amb unes emocions funky, que duren tot el dia, 24 hours. Ara tornem a casa, que aquí ens espera l'electrònica estimulant i quilòmetre zero del duet Balma.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa nostra.
5: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
6: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
7: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
8: De veritat?
7: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
8: És com Els Experts, però l'estiu.
6: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Molen Mi, Al·lèrgica se'l Polen, esmolen el seu celebrat pop de guitarres que aquest divendres descarregarà la banda en directe al microclima de Camprodon. Vinga, més coses, que arriba en iCat, la xispara sempre alegre que ens motiva de Milky Change, amb una de les cançons més aplaudides, el Living in a Haze.

Doncs ara que venen les merescudes de vacances, segur que no hi haurà cap diumenge sense drama. Aquí teníem el nou himne rumbero dels Catarres i el dilluns, que no s'atura i cat, compartint ara un dels himnes més addictius dels Adam Levine, Maroon 5, Heroin.

Escoltes ICAT.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Més romàntica que mai. Aquí teníem a Guineu, l'Aide Jiménez, mirant de cara a les emocions amb aquesta declaració d'amor des de les ferides. Vam estar en el local d'aquí amb la batxa

Doncs amb tota la il·lusió i ganes de veure el món d'una manera diferent, aquí tenies el cap ple d'idees i il·lusions, el somiatruites i un rajola. Anem ja pràcticament tancant aquesta hora del dilluns, a 10 minuts per les 6, amb Chloe Bailey, amb el Better Than She Can.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Fent de segat que el dilluns soni millor que mai amb el ritme de Calvin Harris, amb un dels nous tracks i dels més disfrutables, el Terminator de la música dance. De l'energia d'aquest Satisfy a l'estrena en solitari d'Arnau Bellvé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La

Imagina, batxeteta romàntica a mans de la Fleshy, Fleshy Scream, i la diversió ara que t'espera amb una de les col·labs més esperades de casa nostra, Wineta i Julieta.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Desitjo que et vagi tot bé, el missatge positiu i optimista dels terrassencs All Right. I això és el que li desitgem també a Madonna, que li vagi molt i molt bé amb el seu nou treball, un disc que de moment ja ens ha atrapat amb cançons com aquesta, al costat de Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: és aquí.
1: Cora des de Tossa de Mar. I cada onada. Amb una altra cançó us estiu. Viurà dins de mi. El so de les onades a les orelles des d'aquest Perduts tu i jo. I que bona, sí senyor, aquesta que recuperem del canadenc The Weeknd amb Ariana Grande. Save your tears.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

La concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, l'Eloi Jubert, sumant un altre cop de sort a la seva carrera, tocant el seu amulet. I últims, gairebé cops de cua d'aquesta hora que compartim amb el positivisme i el talent inesgotable de Bruno Mars. Que vagi molt bé, fins demà.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: I sou tots? Si sou tots, engeguem, arrenquem, fent rodar bola de miralls i plats. Miqui Puig als plats, aquí, cridant, fent la pat senyal perquè vingueu a ballar. Cada dia de dilluns a dijous, de 20 a 21, de 8 a 9, la nova temporada 25-26. I aquesta ubicació, sempre en el dial de la FM Dicat, en el teu territori que has de portar, seleccionat dia i nit, a migdia, els servidors de streaming, i ja ho saps, sempre en el cor. Una selecció musical, la que cada tarda forma un collar de perles, que dic jo, amb mel, mel pura. Música de ball contemporània, que arrenca amb el més nou de Love Tempo. Never the same. Agafeu-vos bé, que això comença. Arrenquem.

Els baixos increïble, feta per la meitat de Bridging, en aquest Never the Same de Love Temple, el que és el mateix el projecte del baixista de The Rapture. Així sona Brooklyn, contemporani, funky, molt groovy. Quan una cançó ens agrada, la repetim. Si us agrada a vosaltres, doble combo. The Money, Loca Loca, una de les peces del nou àlbum, Onda Biloba.

petita delicatessen. El disco es dirà Onda Biloba, Raffaele Arcella, darrere aquest projecte de Who The Money i aquesta loca loca, tocs d'Italo, tocs de disco i sobretot molta, molta elegància. I això és una de les cançons favorites de la temporada. És el Freedom del projecte Faber.

0: una de les peces de temporada del projecte Fave i una cançó, Freedom, que parla com els presoners polítics són arreu i són presoners d'estats capitalistes. La música de bany sempre al costat del que ho necessita, el més pobre. I això no saps com m'avalleix.
1: It began with percussion. It was a very simple beat at first, and the beat grew more complex. It began in Africa.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.
0: Cada tarda, portant un repertoire inesgotable, inapel·lable i sempre dedicat al ball. El projecte es diu A Tires, Bad Mom Sound. Novetats que cremen a ritme de 4x4.

Satires és un productor canadenc que li agrada el rocksteady i el house. Ho barreja tot i fa una peça increïble com aquest Batman Sound. Peces que ens arriben, que apel·len a moltes músiques distintes i que creiem que a tu també t'agradarà. Projectes que a vegades tornaran, d'altres només hi seran una tarda. Per això els hem de gaudir ballant-se Jack Black One.

Hi ha peces que a vegades no necessiten més, pocs elements. Aquest repetitiu martell sembla gairebé una enclusa, un sampler de sol i un baix. El baix és gairebé el 70% de totes les músiques, ell és el que porta. Hi havia uns artistes que m'encantaven que sempre deien que bass is maternal. Aquest baix és més sintètic, però també funciona. Marc Picciotti,

0: Omar Picciotti i Porky Mall són britànics de la ciutat de Bath i han crescut a clubs on el jazz, el soul, el funk i tota la manera clàssica de fer música es traspua. Aquest Nute amb un Hammond, amb guitarra, amb metalls i la veu increïble fa que això sigui una peça dels quirats. La música de ball de cada tarda la tens aquí a la pista.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house és un gènere appartenente alla musica.

0: quarto.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: La cita de la 25-26 ens ha canviat una hora més tard, però poc canvia. Som els mateixos i els pistes de fusters sempre hi sou. Filizola, My Eyes, Sunshine Racket Remix. Avui és una d'aquelles tardes on tot sembla que flueixi.

amb una altra peça d'aquelles que és un mare de Déu senyor. Es diu My Eyes, el remix és de Sunshine Racket i el signe Filizola. De debò, quin goig que les novetats vagin arribant, que comenci l'any i tot es vagi posant a posta.

El que havia de ser un divertiment perdible s'ha convertit en un supercombo de productors que marca tendències. Encara la gent recorda quan Diplo va punxar reggaeton per primera vegada al sonar. Això es diu Goat i és el més nou de Diplo. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your A.

Robin fent una cançó on parla de tenir relacions sexuals estant embarassada. Perquè llavors diguin que la música de ball és insubstancial. Sexy Station. Així ens diu el nou disco de Robin i aquest single. I ara flipeu amb aquest baix. Et sembla que ens porti els 90 directament. Romy Black.

un altre en Remy Black, que s'inspira en els 90, en aquella barreja de sintetitzadors i d'MCs amb aires jamaicans, que he sentit tantes vegades, fins i tot amb cançons comercials, que tots recordeu. Quin goig que avui es vagin sumant cançons noves a la nostra llista de cançons que aquesta temporada tinc per vosaltres. Això ha entrat a fondo.

són de Los Angeles, es diuen Shipwreck. Són Trip Churchill i Colin Maguire. Fan fàstic de lo joves que són. I com? Manufacturen cançons de gruixudesa, com aquest Get a Job, la rave a Califòrnia que aviat entre els tiros hauran de ser un volumen més alt. Smokey Blubbing Bee, On the Run, aquest teclat, mare de Déu senyor, house, pianos i divas cridant.

0: Diu que els seus amics li diuen Andy. Fa dir Smokey Bobbin B. És de la ciutat de Londres, punx amb samarretes de l'Arsenal. I aquest On The Run té tot el tuf, olora a clàssic de clàssics. Recordatori, ets a la pista de fusta del programa de Ball Dicat, la vella discoteca posada al dia, que la temporada 25-26 s'ha instal·lat cada vespre a les 8.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Seabox Hypnotized, Saya Remix, electrònica, tribalitat i dos números més. Encarem una recta final que crec

quin tros de peça. El projecte es diu Seabox, amb B baixa. La peça es diu Hypnotized i el remix és de Cyan. El piano et va portant i la veu. Trobar un bon líric, trobar una veu que sigui expressiva i que l'on ens porti és important quan som a la pista de ball. Perfect Female Type. Ja saps que són aquests que es maneguen molt bé fent anar sintetitzadors. Logical Horizon. Som gairebé a la recta final, però la pista no baixa d'emoció.

el combo de sintetitzadors americans Perfect Female Type. Doble la posta i li posa en aquesta Logical Horizon ritmes de drum and bass psicodèlics gairebé de ciència-ficció, com si estéssim parlant d'una peça de Goldie. I així ens arriba al final i Miqui Puig als plats et diu gràcies i penso allò que dic sempre, que és un goig de tenir els pista de Fusters a l'altre cantó, que sigueu sempre al costat de casa, que us avalleixi venir a ballar amb nosaltres. Marxarem amb Colin Plumb, el seu Just a Bit té traces de música dels 90 però posat al dia, perquè tot arriba i el tot va i bé. Per això nosaltres tornem cada dia. Recorda on ens pots trobar: l'aplicació per mòbil o tauleta, a 3CAT Cultura, i on tu desitgis portar-te a la pista, a córrer amb la bicicleta, prenent la teva beguda favorita, amb el que calgui, sempre hi som.

0: Escoltes i cat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a aquells que la claven a la primera, arriba l'hora del cel obert. Sí, avui tenim un programa ben xulo i ben trempat. Bueno, com sempre, que tampoc ha de ser una sorpresa, això. Però és que em ve molt de gust parlar-vos d'aquesta gent que entren en un estudi d'enregistrament i no els agafa un error vacui, que és una manera fina de dir una cagalera. I us ho dic a l'experiència, eh? Tot és veure la llum vermelleta i saber que t'estan enregistrant, que et quedes garratibat. Et suen les mans, et tremola la veu i la conseqüència lògica de tot això és que has de repetir la presa una vegada i una altra fins que comences a relaxar-te. Però no sempre passa així. Hi ha cançons que han passat a la història i que s'han fet tot just a la primera presa.

El Luai Luai, una cançó mítica i amb moltíssima llegenda. Per què? Doncs perquè els Kingsmen, els perpetradors d'aquesta animalitat, van entrar a l'estudi per primer cop a la seva vida i, a més, només tenien 10 minuts per fer aquesta cançó. Pitjor encara, el seu cantant, el Jack Ely, s'havia ficat aparells a les dents per arreglar-se una mica la cara, la qual cosa va fer que la seva interpretació vocal sigui absolutament inintel·ligible, cosa que va provocar, entre altres coses, una llegenda urbana de que no parava de dir marranades i paraules malsonants. El mateix FBI va fer una investigació demostrant que tenia molt poca feina, però malgrat les cagades del bateria i el so absolutament descompensat, l'energia d'aquesta interpretació va fer que finalment el Luai Luai fos considerada una de les pioneres del so de garatge i un clàssic del rock. Els R.E.M., en canvi, no. Els R.E.M. es treballaven bastant les bases abans de decidir enregistrar-les, però no passava el mateix amb el seu cantant. El Michael Stipe sempre reivindicava estar allunyat de l'estudi fins que no fos el mateix moment en què li tocava cantar la cançó. Així va ser com va interpretar d'una sola tirada el Losing My Religion.

Losing My Religion, que sí, entre nosaltres, ja et dic jo que no és una cançó fàcil de cantar, però que com si fos un miracle, el Michael la va clavar a la primera davant la sorpresa i l'admiració dels seus companys de grup. Aquí estem avui al cel obert repassant cançons fetes a la primera, la qual cosa mostra, entre altres coses, que l'intèrpret en qüestió era un superdotat. Això es fa força evident quan parlem de la malaguanyada Sinéad O'Connor. La Sinéad va decidir fer una versió d'una cançó desconegudíssima d'en Prince i adaptar-la a la seva situació personal, marcada per un trencament amorós que li va donar el punt de sentiment per clavar aquest Nothing Compares to You sense haver ni de repetir-la.

El Nothing Compares to You, que de fet hi ha dos veus aquí, i expliquen els que hi eren a l'estudi que la Sinet va clavar la primera i va dir, ara faré una altra presa per si de cas. I les dues eren tan perfectes que el productor va decidir ajuntar-les i presentar-les tal qual, sense cap tipus d'edulcorant. A veure, això ara mateix sembla impossible. Us faríeu creus de les vegades que es manipula una interpretació gràcies a la tecnologia actual perquè quedi afinada, rodona i perfecta. I és una llàstima, perquè això el que fa és treure l'espontaneïtat i el factor humà d'una cançó. Un dels casos més evidents és el dels Animals, que l'any 1964 es van passar 6 mesos girant pels Estats Units fent de taloners del Chuck Berry. Era tal la quantitat d'actuacions que portaven a l'esquena que quan van entrar a l'estudi per enregistrar una peça tradicional del folclore americà, van necessitar només 10 minuts per endollar els instruments i clavar-la d'una manera magistral. Havia nascut un clàssic, La casa del sol naixent.

Va, quina meravella, tio. Quina interpretació de l'Eric Burdon, l'Alan Price amb aquest teclat frenètic i el Hilton Valentine amb el seu arpegi de mel i mató. Un clàssic fet sense cap tipus de repetició. Ara, que si han de buscar un artista que es va fer famós per només fer una presa de cada cançó, aquest era Frank One Take Sinatra.

El My Way. Bueno, he posat el My Way perquè és una de les que s'anomenen més habitualment, però vaja, és que el Frankie era famós per això, per entrar als estudis de la Capitol, allí amb una orquestra de 60 persones, posar-se davant del micro, cantar la cançó de principi a final, acabar-la, tornar-se a posar el barret i fotre el camp sense ni tan sols escoltar-la. Tal era la seva seguretat en la seva interpretació. En Bowie també ho deien, que era un home de primeres preses, i un dels que ho pot assegurar de manera més fidedigna és en Mick Ronson, el seu guitarrista, que explica que quan van enregistrar el Five Years, ell era allí amb el David, marcant-li els acords, però el tenia d'esquena, si més no, per no distreure'l massa. El que explica, però, és senzillament corprenedor. Al final de la cançó, quan va repetint aquest Five Years com un mantra, en Mick, astorat d'aquella interpretació tan sentida, va treure el cap per mirar-lo i va veure que estava plorant a llàgrima viva.

Five Years, el David Bowie, a la primera, com ha de ser, en aquest cel obert que repassa cançons espontànies i sense necessitat de cap repetició. Un dels fanàtics d'aquesta manera de treballar és el Neil Young. Suposo que, escarmentat del seu primer disc, que estava sobrecuinat i massa produït, va decidir portar en pràctica una tècnica molt curiosa. Era que no avisava els seus músics de que enregistrava les cançons. El que els altres es pensaven que era només una presa de contacte abans de gravar com Déu mana, ell, d'una manera molt intuïtiva, decidia que no necessitava cap tipus de perfeccionament. Un dels casos més evidents és aquesta cançó dedicada i inspirada amb les morts de la Universitat de Kent, Ohio, per la Guàrdia Nacional.

Ohio, una altra cançó que va acabar amb un dels membres plorant, en aquest cas David Crosby, que va dient el How Long, absolutament emocionat per la història que estaven explicant. Un altre exemple també de que el Neil Young enregistrava sense avisar és aquest Like a Hurricane, una de les peces més conegudes de la seva trajectòria, que comença amb un fade-in perquè el mateix enginyer de so no se'n va adonar fins una mica tard que allò havia de ser ja una presa definitiva.

Like a Hurricane, Neil Young i Crazy Horse, que no s'estaven de repeticions, ni d'overdubbings, ni de photoshops musicals. Tal qual, cru, i si hi ha una equivocació, encara millor. Ei, i el Neil tampoc s'ho va inventar, això, eh? Ell mateix admet que el seu mestre en aquesta manera de captar la veritat d'una cançó era en Bob Dylan.

0: Blind Willie McTell, Bob Dylan, començant una cançó sense avisar ningú i fent que els seus músics es vagin incorporant poquet a poquet a mida que descobreixen els acords. Va, fem una petita pausa, però no patiu que tinc encara més cançons que demostren que la primera va a la vençuda.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí a Geografia i Història i cançons enregistrades amb una sola presa, com per exemple aquesta del John Hyatt. El Hyatt era un cantautor elèctric americà que, malgrat l'èxit dels seus primers discos, va caure en un alcoholisme tan desesperat que la seva discogràfica li va fotre una patada al cul de manera immisericorda. Quan va intentar canviar de companyia, cap volia arriscar-se amb un artista tan problemàtic. Així va ser que, finalment, Polydor li va donar una última oportunitat. Enregistrar un disc en 10 dies, la qual cosa, com us podeu imaginar, és gairebé impossible. Però en Hyatt tenia uns amics que volien treure'l del pou. Nick Lowe, Ray Cooder, Jim Keltner, tots ells van construir el Bring the Family, el disc que tornaria a posar-lo a dalt de tot de les llistes. L'únic és que, com que tenien tan pocs dies, quan va arribar al darrer, els feia falta una cançó. En John els va dir que en tenia una i que, si els semblava, la podia interpretar per veure si la resta del grup l'aprovaven i la feien plegats. El que va fer va ser una espècie d'exorcisme musical esborronador. La cançó es deia «Tingues una mica de fe en mi» i quan la va acabar, la resta dels músics li van dir «Ja està, no cal que la toquis, sortirà tal qual».

Quina passada, el Half a Little Faith in Me. I tant que van tenir fe amb el John Hyatt a partir d'aquell moment. Però vinga, que em queda poc temps i vull posar més cançons fetes tal com raja. Per fer-ho, he decidit trucar a la porta de The Hardest Man Working in the Show Business, James Brown, autoritari, dictador, però genial. Fins al punt de parir una virgueria com el Papa's Got a Brand New Bag sense haver-la de repetir ni una segona vegada.

James Brown i el seu Papa's Got a Brand New Bag, que ara sí que ens porten al final del programa i l'acabarem amb els King Crimson, que jugaven molt a improvisar dalt de l'escenari, a les proves de so, i publicar les peces tal qual els sortien. A mi em fascina molt aquesta, sobretot pel diàleg entre el melotró de Robert Fripp i el violí del David Cross. Amb aquest trio, l'equip del programa, que també és un trio, s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Jo, si em pregunteu a mi com estic, jo encara estic al·lucinant amb el que vam veure aquest cap de setmana en el Feroe, entre d'altres, aquesta jove nord-americana que es diu Valerie June i que va estar presentant-se doncs, després d'haver vingut ara fa ja molts anys al Cruïlla i ho va fer de nou en el poble espanyol de Barcelona. Insisteixo, va ser descomunal el que vam veure aquest cap de setmana. Benvinguts i benvingudes al Delicatessen un dia més aquí a la sintonia d'ICAT FM, amb moltes coses noves avui que us porto, moltes coses molt xules, eh? Escoltarem cançons noves de Sidoní, de Gorillaz, del David Byrne i uns quants més. I a l'aparador del programa avui posarem a Silvio, aquest músic de Reus que ens ha deixat bocabadats amb aquest primer àlbum que acaba de publicar, que es diu Infinita Primavera. Per tant, doncs, coses xules, com per exemple aquest senyor que el vam tenir també aquest cap de setmana per Barcelona, feia de taloner a la sala Razzmatazz de les Larkin Poet. Ell es diu Son Little.

In Orbit, es diu aquesta cançó, és un nou single que acaba de publicar Son Little, com us deia, un músic ataca el blues des de perspectives així com molt imaginatives. Encara estic una mica sense veu, m'ho he de perdonar, però s'ha xerrat molt i amb volums alts aquest cap de setmana. Doncs, com us deia, taloner de la gira de l'Arkin Poet, que també va aterrar per la ciutat de Barcelona. I ens anem a Mallorca. La Marta Pérez va ser una de les guanyadores un any, crec que del concurs Sona Nou o d'alguna de les categories del concurs Sona Nou, que de fet estan d'aniversari, i acaba de publicar nou àlbum. Un disc que m'ha semblat en una primera escolta realment magnífic. Avui em costarà arribar fins al final. El disc es diu Back and Forth i aquesta cançó, Eden.

Sona realment increïble aquest nou àlbum de la Marta Pérez, des de les Illes, com us deia. Diria que amb la producció del Jordi Bastida, que és qui ha fet les produccions dels àlbums de la Marta Pérez. I us deia al principi del programa que avui a l'aparador hi posaríem el nou àlbum d'aquest músic que es fa dir Silvio. Si poseu Silvio a Instagram, ja, a Instagram, no a Google, ja us podeu imaginar el que us apareixerà. Us apareixeran mil coses sobre Silvio Rodríguez, però sobre Silvio en si, ben poques. El que us puc dir és que acaba de publicar un primer àlbum que es diu Infinita Primavera i que a mi m'ha captivat moltíssim.

existeixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

Ja m'he tornat a distreure de Silvio. La veritat és que si escoltes la primera part de la cançó, us la torno a posar, eh? Vaja, recorda molt, molt, molt això.

Ja sé que les comparacions diuen que són odioses, però en aquest cas ho deixarem amb que és un veritable homenatge al que fa Silvio a la música de Bon Iver, perquè hi ha aquesta referència gairebé constant en molts dels temes. Això era l'Skinny Love, d'aquell meravellós debut que va tenir Bon Iver, Justin Vernon, que es deia Forever, Forever Ago. Tornem a l'Infinita Primavera, de Silvio, un músic de Reus, productor, que fins ara no s'havia estrenat, diguem-ho així, que amb cançons pròpies, i que publica Llarga Durada. Aquesta és la cançó que li dona títol a l'àlbum, Infinita Primavera.

Doncs meravella de cançons, recorda algunes d'elles, com us deia, una mica la manera de fer de Bon Iver. Evidentment, si t'has d'emmirallar amb algú, doncs sempre és molt millor emmirallar-se amb algú que ja fa les coses bé, com a punt de partida. Això es deia Infinita Primavera, i ara anirem amb l'última. Té un títol llarg, és Qui ho havia de dir que tot acabaria així.

Doncs queda feta la recomanació, que per alguna cosa ens va inventar aquest aparador aquí, el Delicatessen, per destacar algunes de les coses que doncs volem aprofundir-hi una miqueta més, i avui ha sigut el cas d'aquest disc que es diu Infinita Primavera, disc de debut de Silvio. I ben aviat també passarà per aquest aparador un nou àlbum que ja s'ha publicat, després d'esperar uns quants mesos, aquest Catalan Graffiti, el primer disc de Sidoní cantat en català.

0: Doncs aquesta justament és la cançó que quan vam fer la preescolta en un estudi al barri de Gràcia, a Barcelona, a mi és les que més em va agradar, aquestes cançons que maten. Sidonia, tenim l'àlbum, s'ha publicat aquesta passada setmana, a més amb una portada, no sé si és que volen emular una mica Andy Warhol, amb aquella portada del plàtan de la Velvet Underground, però en aquest cas, en comptes de plàtan, aquí hi ha una albergínia. L'escoltarem, evidentment, aquest disc senceret, i el posarem un dia a l'aparador del programa. I déu-n'hi-do l'aliança que acaben de fer Gorillaz per al seu nou single, que es diu The God of Lying, ni més ni menys que al costat dels Idols.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

Doncs així ens sentim nosaltres també, Alegres i Joviales. Alegre i Joviales diu aquesta cançó d'amor del seu últim àlbum, i dic que així ens sentim de veure i constatar que encara queden bandes guitarreres i gent molt jove que aposta també per al rock. Estic salvant la veu de miracle, ja us ho dic ara. Com sabeu, ja s'han anunciat la gran majoria de festivals d'aquest estiu, molts. El Primavera Sound ja està anunciat i ja se saben coses també del Cruïlla. I justament al Cruïlla tindrem la possibilitat de veure en directe un superheroi de la música. David Byrne, solitari, al marge dels Talking Heads, evidentment des de ja fa anys, i que acaba de publicar un nou àlbum que es diu Who is the Sky? I cançons com aquesta segurament sonaran en directe.

Sense perdre mai el sentit de l'humor, el senyor David Byrne acompanyat de la Ghost Train Orchestra. Això es deia Don't Be Like That. I també tenim nou àlbum de Cash McCombs. En aquest cas la cosa és més delicada, una mica més delicada.

se'ns acumula la feina de discos que han d'anar passant per l'aparador i que volem doncs, que els escolteu una miqueta més a fons, com aquest últim treball que es diu Interior Live Oak del senyor Cas Macombs. I ja porta mesos publicat, però jo és que no he trobat encara el forat per escoltar-me els encès, se'm van acumulant altres coses i com que aquests són com de la família, doncs els vas deixant. Estic parlant de Wilco, que com sabeu tenen un últim disc que té cançons, algunes com aquesta, per exemple, que escoltareu ara, amb la llargada que té, jo crec que només la deuen posar en aquest programa. Això es diu Art of Almost.

Descomunals les guitarres d'aquesta cançó que es diu Art of Almost, de l'últim treball que han publicat els Wilco. Els Wilco estan per sobre del bé i del mal i poden fer allò que els vingui de gust. I ara, just que s'acaba el programa, és quan estic recuperant millor la veu. Acabarem avui amb música de Martha Wainwright, la germana del Rufus, i abans us diré allò de gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i no deixeu mai de ser exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent. Tell me a bit about yourself.

0: escoltes i cas.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I sap millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: I'm tired.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts.

0: però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, els experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.